Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 55%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 59%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 51%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 36%.

0: Sintonitzar Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren,

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 37%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
0: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 45%.

cumia d'àneta de ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fent.

seu, pots ben creure, si camina al seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya,

Engego coloms missatgers però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel. Omplo una ampolla amb versos d'amor i dol per tu i la llenço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però una ona feda l'esclafa amb falera contra l'escullera del moll.

No ponen i els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

0: Bon dia, són les 8. Encetem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, retencions als punts habituals. A l'àrea de Barcelona, direcció a la capital catalana, destaca la C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, B20 a Santa Coloma, B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, i a la 2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes també molta densitat, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Millora la situació de tots els incendis actius. Els bombers confien a estabilitzar avui el foc de Sentmenat i la resta estan controlats o gairebé. Tot i això, avui és un dia especialment crític perquè més de 200 municipis de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi. Situació que ha fet ampliar les restriccions d'accés al medi natural. Una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer. Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Nous intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrein després que Washington ha colpejat una 80 d'instal·lacions militars iranianes i ha recuperat les sancions contra el petroli del país. I el secretari general de l'OTAN dona suport a la nova ofensiva dels Estats Units contra l'Iran a les portes del dia clau a la cimera de l'Aliança Atlàntica Turquia. Marc Rutte ha minimitzat les últimes crítiques de Trump als aliats europeus. Marine Le Pen anuncia la seva candidatura a les eleccions presidencials franceses de l'any que ve. La líder d'extrema dreta ho va dir ahir després que la justícia li rebaixés les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim fixat el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunten les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini, la Ludwig van Oalosa. Avui obrirà el festival el terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell serà la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Sencenra.
2: Esports. Suïssa és l'últim país classificat pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar ahir Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. Messi va anotar el gol de l'empat a 2, va assistir el primer, però també va fallar un penal. I l'Espanyol presenta aquest migdia el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Harman és la segona incorporació blanc i blava de cara a la temporada que ve.
0: I el temps aquest dimecres encara s'intensificarà més. La calor serà el punt àlgid d'aquesta setmana. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 39%.

FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula aquesta hora carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: A aquesta hora es mantenen les retencions a l'AP7 entre Santa Perpètua i Mollet del Vallès en sentit nord. També densitat a la C58 i C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, C16 a Barcelona d'entrada cap a la Ronda de Dalt i B23 a Esplugues cap a la Diagonal. A les dues rondes, densitat en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa.
0: Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental amb l'objectiu de poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui. Millora la situació de la resta de focs actius que estan controlats o gairebé controlats. Avui, però, més de 200 municipis d'arreu del país estan al nivell màxim de risc d'incendi que estableix el Pla Alfa. Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir a Barcelona, prop de l'estació del Putxet, després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat, provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat, setmanes enrere, de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer. Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. L'Iran i els Estats Units intercanvien nous atacs que posen a prova les converses de pau. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Això mentre el secretari general de l'OTAN dona suport als últims atacs dels Estats Units contra l'Iran, Mark Rutte ha minimitzat també les últimes crítiques de Donald Trump als aliats europeus. L'OTAN reuneix avui els seus líders a Ankara, a Turquia, en el dia clau i últim de la cimera anual. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat dels últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim a què es va arribar el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunten les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I tornen els concerts de Clàssica a la Platja. Avui i demà, de la mà de Josep Pons, al capdavant de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Catalunya Música retransmetrà en directe les dues vetllades.
2: Esports.
3: Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar ahir Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. Messi va anotar el gol de l'empat a 2, va assistir el primer, però també va fallar un penal. I l'Espanyol presenta aquest migdia lateral esquerre neerlandès, Hartman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Hartman és la segona incorporació blanc i blava de cara a la temporada que ve.
0: I pel que fa al temps, aquest dimecres encara s'intensificarà més la calor. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana.
2: 3Cat Info.
0: I anem de seguida al Parlament. A aquesta hora comença la sessió de control. El govern, sentim el president Josep Rull.
4: Gràcies, president. Bon dia. Certament vivim uns dies especialment difícils davant l'onada d'incendis que afecta Catalunya.
5: Estem amb tu des de 1985.
6: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
5: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 32%.

0: Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental amb l'objectiu de poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui. Els recursos s'hi poden dedicar perquè la resta de focs actius del país milloren tots i ja estan controlats o gairebé. A tot això, més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. El Pla Alfa, a nivell 4, també limita l'accés a fins a 6 parcs naturals, un més que ahir, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia i es manté activat l'alerta del Pla Procicat per calor intensa. Poc abans de les 6 del matí hi ha hagut un tiroteig sense víctimes al Putxet a Barcelona. Els Mossos, que han confirmat els fets, ja han obert una investigació. I els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir a Barcelona, a prop de l'estació de Putxet, després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. L'Iran i els Estats Units s'intercanvien nous atacs que posen a prova les converses de pau. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. I el secretari general de l'OTAN ha donat suport a aquests últims atacs dels Estats Units contra l'Iran. Mark Rutte ha minimitzat també les últimes crítiques de Donald Trump als aliats europeus. L'OTAN reuneix avui els seus líders a Ankara, Turquia, en el dia clau i últim d'aquesta cimera anual. 3 morts i diversos ferits a Ucraïna, segons fonts oficials, per diversos atacs russos. Una de les víctimes és a Kiev, que ha patit el tercer bombardeig en menys d'una setmana. El president Zelensky participa encara a la cimera de l'OTAN, on ha tornat a reclamar als aliats més defenses antiaèries. I les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim fixat el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunta les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I a Cultura avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini i la Ludwig van Oalosa. Avui obre el festival al terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell és la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Mushka, i el gallec Sensenra.
1: Esports. Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar ahir Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. I l'Espanyol presenta aquest migdia el lateral esquerre neerlandès Hartman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Hartman és la segona incorporació blanquiblava de cara a la temporada que ve.
0: El temps, calor extrem amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 a la costa. Sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als Ports, localment amb alguna tempesta de calor. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per ponent, amb cel menys serè i la calor s'allargarà fins la setmana que ve.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 33%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
2: Young Money.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Bon dia, són les 11. Donald Trump ordena tallar tots els lligams comercials amb Espanya i acusa Madrid de ser un soci terrible de l'OTAN. A la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia, el president dels Estats Units ha endurit les crítiques al govern espanyol. Sobre l'Iran, Trump ha donat per acabat l'alto al foc i ha justificat els últims bombardejos contra el règim de Teheran. Les paraules de Trump ja han tingut resposta per part del govern espanyol, com en amenaces anteriors des de Madrid. Es recorda que les relacions comercials entre tots dos estan sota el paraigua de la Unió Europea. Això mentre l'Iran i els Estats Units s'intercanvien nous atacs que posen a prova les converses de pau, que ara sentíem que Trump dona per acabades. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades producte de les condicions meteorològiques. La resta de focus actius al país de focs ja estan controlats o pràcticament controlats. Nou tiroteig a Barcelona sense víctimes ha passat al Putxet poc abans de les 6 del matí. Els Mossos, que han confirmat els fets, ja han obert una investigació. Avui engega el festival Vallviva, l'alternativa de la Garrotxa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, amb la peculiaritat que destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Incorpora noms com Antonio Orozco o Ana Torroja i una oferta gastronòmica de restaurants amb estrella Michelin.
1: Esports. Avui hi ha jornada de descans al Mundial de Futbol després que hagin quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que seran França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Els quarts començaran demà dijous al vespre amb el França-Marroc. L'Espanyol presenta aquest migdia el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Harman és la segona incorporació blanc i blava de cara a la temporada que ve. I aquest migdia també es fa el sorteig de la fase de grups de la Champions de la FIBA, on hi participarà la Sisa Joventut. També aquest migdia, a 1:45, se sortejarà la fase de grups de l'Eurocup amb la presència del Quitzenàs Manresa.
0: Calor extrema, amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 graus a la costa. Sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als ports, localment amb alguna tempesta puntual, tempesta típica d'estiu. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per Ponent, amb cel menys serè. La calor s'allargarà fins la setmana que ve i, per tot això, més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi. És un centenar més que ahir. El pla Alfa, a nivell 4, que és el màxim nivell, també limita l'accés fins a 6 parcs naturals. És un més que el que teníem ahir. I avui s'hi afegeix el de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia. Es manté activat en alerta el pla Procicat per calor intensa.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant pràcticament 4 minuts de les 11. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora.
3: Informació, proximitat, música.
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 14%.

0: Donald Trump ordena tallar tots els lligams comercials amb Espanya i acusa Madrid de ser un soci terrible de l'OTAN. A la cimera de l'Aliança Atlàntica Turquia, el president dels Estats Units ha endurit les crítiques al govern espanyol i sobre l'Iran, Trump ha donat per acabat l'acord provisional d'alto el foc. Ha justificat els últims bombardejos contra el règim de Teheran. Les paraules de Trump ja tenen resposta del govern espanyol, com en amenaces anteriors. Des de Madrid es recorda que les relacions comercials entre tots dos estan sota el paraigua de la Unió Europea. Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades, producte de les condicions meteorològiques. La resta de focs actius del país ja estan controlats, o gairebé. Això mentre més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. El Pla Alfa nivell 4 al màxim també limita l'accés a fins a 6 parcs naturals, un més que ahir, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia. Es manté activat en alerta el Pla Procicat per calor intensa. A aquesta hora hi ha d'haver novetats en relació a l'esvoranc del Putxet arran de les obres del metro. Responsables de la Generalitat i dels cossos de seguretat explicaran quin és l'estat del terreny i si els veïns desallotjats poden tornar ja a casa seva. Desarticulat un grup juvenil, Los 300, al qual s'atribueixen múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de drogues. Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut 18 persones, 6 d'elles menors d'edat. Aquesta banda juvenil controlava diversos espais públics dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí i nou barris de la capital catalana, segons la investigació. Poc abans de les 6 del matí hi ha hagut un tiroteig sense víctimes al Putxet a Barcelona. Els Mossos, que han confirmat aquests fets, ja han obert una investigació. En cultura, avui engega el festival Vall Viva, l'alternativa de la Garrotxa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, amb la peculiaritat que destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Incorpora noms com Antonio Orozco o Ana Torroja i una oferta gastronòmica de restaurants amb estrella Michelin. Que avui arrenca el Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona fins dissabte i actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini, la Ludwig Band o Alosa. Avui obrirà el festival el terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell serà la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Sant Senra.
1: Esports.
2: Avui hi ha jornada de descans al Mundial de Futbol després que hagin quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que seran França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Els quarts començaran demà dijous al vespre amb el França-Marroc. L'Espanyol presenta hores d'ara el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Harman és la segona incorporació blanquiblava de la temporada. I aquest migdia també es fa hores d'ara el sorteig a la fase de grups de la Champions de la FIBA, on hi participarà la Sisa Joventut, i a 3:15 se sortejarà la fase de grups de l'Eurocup amb la presència del Kitsanàs Manresa.
0: I el temps, calor extrema amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 a la costa, sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als ports, localment amb alguna tempesta puntual d'estiu. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per ponent amb cel menys serè i la calor s'allargarà fins la setmana que ve.
1: 3CAT Info.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 36 graus i una humitat de l'11%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Bon dia, és la una. Donald Trump dona per acabat l'alto el foc després dels últims intercanvis d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Des de la cimera de l'OTAN, Trump també ha carregat de nou contra Espanya i ha ordenat tallar tots els lligams comercials. Aquestes paraules ja han tingut resposta per part del govern espanyol, com en amenaces anteriors. Des de Madrid es recorda que les relacions comercials entre tots dos països estan sota el paraigua de la Unió Europea. Els veïns desallotjats al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc d'ahir, arran de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics que avaluen l'estat del terreny necessiten mesurar-lo com a mínim durant 3 dies per certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Han desarticulat un grup juvenil, Los 300, al qual s'atribueixen múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de drogues. Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut 18 persones, 6 d'elles menor d'edat. La banda juvenil controlava diversos espais públics dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris a la capital catalana. Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental. Intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades producte de les condicions meteorològiques. La resta de focs actius ja estan controlats o gairebé controlats.
1: 3CAT Info.
0: Doncs bé, a aquesta hora podem sentir les explicacions que està donant sobre aquest incendi el cap d'intervenció dels bombers, l'inspector Jordi Martín, que atén els mitjans de comunicació per actualitzar l'estat d'aquest servei. És sobre aquest incendi de Sentmenat al Vallès Occidental que intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades per les condicions meteorològiques, com us deia, més el que queda actiu, on estan centrant els seus esforços.
2: Us fa res si comencem? No, estem esperant a tothom una mica.
0: Últims preparatius de la premsa per sentir les explicacions del cap d'intervenció de l'incendi de Sentmenat, l'inspector Jordi Martín, que ha d'actualitzar l'estat de les coses en aquest incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Estem a l'espera, doncs, de rebre aquestes explicacions del cap d'intervenció d'aquest incendi en directe per 3CAT Info.
3: Sí, bombers de la Generalitat, continuem treballant amb molta contundència aquest incendi de Sentmenat des de dilluns, i ara podríem dir que estem al pic màxim de les temperatures i les baixes humitats, i això s'allargarà al llarg de les properes hores, però també coincideix amb l'augment sostingut que hem fet de mitjans, que ara seria també el punt màxim, on s'han incorporat dos avionetes amb molta contundència d'extinció. En total en tenim doncs una cinquantena de vehicles d'aigua i de comandament, i aquestes 8-9 unitats de mitjans.
4: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
5: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
4: La teva emissora.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 37 graus i una humitat de l'11%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Si pogués demanar un desig, seria veure't una altra vegada per abraçar-me ben fort al teu cos, que em protegeixis

hores per explicar-te que estic molt millor, que tenia raó, que les penes el temps les transforma, i parlar del que jo estic vivint i compartir-te els somnis que em queden, que els meus germans estan molt divertits.

Si pogués demanar un desig, seria tornar aquell mes de novembre. Seria seure-ho amb tu al sofà, agafar-te de la mà, dir-te que aquí tot està bé, però t'enyoro, et trobem a faltar.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la 6a edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest vespre si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que sigui el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Valls del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra, en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres, 8 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona, desallotjades per un esvorant que les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixeran els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants al govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenej i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb Bona Codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre del control, som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi. De fet, les persones que viuen aquí ara mateix estan evacuades i es manté el confinament tant del Forell com del barri de Sant Sebastià. La resta de les zones que estaven confinades, barris de Castellà del Vallès i de Sant Manat, doncs ja s'han pogut desconfinar. Com deia, hi treballen 384 efectius, són 92 dotacions de bombers terrestres, 9 aeris i 2 hidroavions del Ministeri que s'han unit fa molt poca estona a l'extinció d'aquest foc. Com deies, hores clau pel que fa a la temperatura i també a l'entrada del vent de marinada, i així ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GREC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi amb dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
0: Gràcies, Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Cerarols, Canal Taronja, Anoia.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees de terreny, la major part de superfície forestal. Ara sorgeixen els interrogants sobre si l'incendi era evitable o no i què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís.
4: En aquest sentit, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, admet que toca fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar, però defensa la feina feta en la gestió i prevenció de l'incendi. Són declaracions a la xarxa.
10: El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pel grup bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
4: Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
0: En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Soles, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
12: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
13: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, Ho sento, no comés cap negligència.
11: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
14: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
13: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
11: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. De fet, Port Bou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la subdirectora.
15: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys, ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
16: La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori explica...

0: família, a totes les persones que coneixien a la petita i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
1: Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
2: Notícies en xarxa.
3: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
5: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
4: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
6: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
4: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
3: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al bar de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
8: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar el focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
7: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
3: És un quart de 3. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada 3 menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
10: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
9: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir 2 setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
3: Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encaren una tardor sense reserves i desastrosa fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Olot FM, Gerard Puigdemont.
11: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin

0: un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
1: Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de que de 15 grups d'estades escolars hem passat a 2 grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Ara estem parlant amb el departament, fins i tot empreses ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
0: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
2: I encara en clau educativa, la intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
3: Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells avui i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto el foc a l'Iran.
3: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
2: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la inversió en defensa.
3: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
2: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
3: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
2: I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
2: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
6: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
5: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de música, arts i escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
7: Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques, que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
8: Demanda són tots els colors del riu, els Pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les 3 funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la Sarsuela, de cançó amor i d'amor i de guerra.
7: Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
2: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
3: La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
9: Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veurà amb el Club Semei, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs, la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4 que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més. A la Champions League femenina, que hi tornarà a competir la penya, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Baskets Bonn, el Ney Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que competirà en conjunt verd i que verd i negre i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa doncs sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D amb el Mònaco, el Beşiktaş turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lietuvos de Lituània, el PAOK grec i el Botvegard de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kolinchi Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat o ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
10: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
9: I és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
11: Allà ha estat durant l'última mitja temporada anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
12: Tiene un muy bueno uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de 10 como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Yanis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que es un jugador, un fichaje muy, muy bueno para la segunda división.
11: Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva 7ª temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
9: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a Quarta Catalana, al Paer en Cap, Fèlix La Rosa i el regidor d'Esports, Jackson Quiñones. Juanjo Lecumberri és el vicepresident de l'entitat lleidatana.
13: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores, és un tràmit com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudiï aquesta proposta.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Com s'aguanten els habitants de l'altra banda de la Terra? La Terra té forma esfèrica i, vista des de l'espai, podria semblar que els habitants de l'hemisferi sud, els australians, per exemple, podrien caure cap avall, cap a l'espai. Aquesta és una pregunta que ens fan sovint els nens més petits i, de fet, és una pregunta ben lògica. La veritat és que tot i tothom cau cap avall. La qüestió és, què vol dir cap avall per cada un de nosaltres? Caiem perquè la força de gravetat ens empeny, però la força de gravetat és deguda a la massa de la Terra i sempre apunta cap al seu centre. Així doncs, des de qualsevol punt de la superfície terrestre, la força va cap al terra, mai cap al cel. És impossible que els habitants de l'altra banda de la Terra surtin disparats cap amunt. És molt difícil sortir de la Terra. Cal fer molta força cap enfora per vèncer la gravetat terrestre. Fins que no es van fabricar coets prou potents, no es va aconseguir. Si ens fixem en la forma dels coets, són verticals i molt allargats. Doncs penseu que el 90% dels coets estan plens de combustible i quan s'engeguen tenen una potència descomunal. Són les màquines més potents que hem fabricat els humans. Una vegada han sortit de la Terra, moure's per l'espai ja és molt més fàcil. Allí, amb una petita potència, ja es poden moure perfectament.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima, per tant una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentir al règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenec i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: Al control de Soivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs, bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més dos hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder com a mínim estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les 2 del migdia. Es va iniciar aquí a Sant Manat, però ja afecta el terme de Sant Manat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Parell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia, i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. Ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees, segons les darreres dades dels agents rurals, i que té un potencial de 2.000 hectàrees.
0: Gràcies, Gemma Permanya. Des d'Ona Codinenca, el que està estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja, Anoia, Laia Serarols.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Soles, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
11: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
12: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
10: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
13: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
12: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no hi farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
10: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la seva subdirectora.
14: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara sobre, per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 polseres intel·ligents per al personal de la Brigada Municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
15: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar: el treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la brigada municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
16: Sí, per exemple, me pita a mi, a mi no li pita, pues, estem treballant junts, pues, com es coinciden, es feien, som els dos a la sombra, i som els dos.
15: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
1: Notícies en xarxa.
0: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat, i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits, i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
18: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions, i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
17: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
19: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
17: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
21: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
20: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: Pràcticament 3/4 de 3, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
5: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
3: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: I de moment el que tenim són novetats de cara al curs que ve. Les escoles incorporaran infermeres per atendre alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
22: Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funcionarà.
23: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius, estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
22: Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la Regió Metropolitana Nord, a Granollers.
0: Moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
4: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega als $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió en defensa.
4: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat, i de fet apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat al primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
4: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerà fins a la tardor.
0: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia, quina és la situació?
24: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha, per exemple, els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire. I bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
0: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu, el primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys.
4: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
0: Ho avui Lleida Ràdio, Quim Gassó.
2: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
6: Maig, juny, juliol són els mesos més alts, per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que quede d'any. O sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
2: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
0: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
8: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
7: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontaran la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basquetes Bonn, el Bnei Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt verdinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup B i jugaran contra el Mònaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Lechia Vilnius de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botev Grad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit del Barlin anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
25: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
9: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
10: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix Larrosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juan Jolé Cumberri i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juan Jolé Cumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre a això.
11: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud, aleshores és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que, ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o un no, no tenim cap resposta oficial.
10: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
9: I tres apunts més. En handbol, el jugador balonmano granollers Marcos Fis ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment el mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar el Blanes, el Tordera i l'Arenys Amunt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molts moviments de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, doncs toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.
12: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
13: La banda sonora

0: migdia.
1: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que Donald Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran aquest matí després d'una nit de bombardejos creuats amb el règim dels ayatolars. A la vegada, Donald Trump ha carregat contra els seus socis de l'OTAN pel poc suport a la guerra a l'Orient Mitjà i ha focalitzat bona part de les crítiques en Espanya, amb qui ha demanat tallar llaços comercials. També us hem parlat de la calor, amb gairebé 32 graus de temperatura mínima aquesta nit a Portbou, és un nou rècord a Catalunya, i també del risc extrem d'incendis, que avui afecta més de 200 municipis de 24 comarques, el doble que ahir, i ara de seguida tenim una mala notícia perquè tornem a tenir un altre incendi nou i a més a l'àrea metropolitana de Barcelona, a la zona de Gavà, ara ho expliquem. I també hem passat pel Putxet, a Barcelona, on els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir? I començant per aquest incendi que us deia, Joan Bota.
2: Doncs mira, és un foc que ha començat a Gavà minuts abans de les dues del migdia, ha afectat uns vehicles i després s'hauria estès per una àrea de vegetació forestal cap a la zona de Can Tries. Hi ha 7 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Des de Protecció Civil han decretat el confinament de la urbanització de Can Tries i Brugués de Gavà, al municipi de Sant Climent de Llobregat, i la zona propera al Puig de Miramar, a Viladecans. Els veïns d'aquestes poblacions, prop d'unes 6.000 persones, acaben de rebre una alerta d'aquestes S-alert als seus mòbils. Se'ls recomana no sortir de casa i que tanquin portes i finestres. Més al sud, un home ha mort ofegat a Calafell, al Baix Penedès. És la novena persona que perd la vida durant aquest estiu a les platges del país. Anem cap a Tarragona, ara, Jordi Barranca.
3: Es tracta d'un home d'uns 70 anys, segons Protecció Civil, que ha mort ofegat a la platja de l'Estany de Calafell, al Baix Penedès. En el moment dels fets, a la platja hi onejava la bandera groga. Els equips d'emergències han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de 3:15 del migdia. 3 equips del SEM, és a dir, del Sistema d'Emergències Mèdiques, han acudit al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. De les 9 persones que han mort en platges catalanes durant aquest estiu, 8 han estat en platges de la demarcació de Tarragona.
2: Més qüestions. El Parlament ha fet el primer pas per posar fre a la compra especulativa d'habitatges. Avui s'ha acordat tramitar per la via ràpida una proposició de llei impulsada pels comuns perquè només es pugui comprar un immoble si és per residència habitual o per llogar-lo respectant els topalls de preus. Amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, s'ha acordat que la llei es tramiti per la via urgent, però no es podrà aprovar abans de l'estiu perquè Junts i el PP ja han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen que atempta contra el dret a la propietat privada, tot i aquest endarreriment. La diputada dels Comuns, Susana Segovia, està convençuda que finalment es podrà aprovar.
4: Els partits que representen el lobby rendista en aquí, els partits que representen el senyor Sánchez Llibre en aquí, intentaran dilatar-ho. Pot ser que s'aconsegueixi endarrerir, però els asseguro que la regulació de la compra especulativa a Catalunya serà una realitat més aviat que tard.
2: El que vol aquesta llei és que els ajuntaments puguin limitar la compra especulativa d'habitatges a les zones de mercat residencial tensionat. Mentrestant, el jutge Peinado respon a Begoña Gómez que sí que hi ha risc de fuga i es ratifica la retirada del seu passaport. És la resposta que dona a les queixes de la parella de Pedro Sánchez, que va enviar abans de marxar de vacances. Peinado argumenta que si no hi hagués policies que no fessin el que s'espera d'ells, no existiria una divisió d'afers interns i que hi ha precedents de presidents, segons el jutge, que han fugit per esquivar la justícia. En aquest sentit, recorda el cas de l'exprimer ministre italià Bettino Craxi, que va fugir a Tunísia el 1994. El que obvia Peinado en el seu escrit és que quan va fugir feia 7 anys que havia deixat el càrrec. I la ministra per la Transició Ecològica, Sara Gessen, nega haver rebut cap indicació per part de la Moncloa sobre els...
5: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: La teva veu, la teva ràdio.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 37 graus i una humitat de l'11%.

0: Rescat.info. Bona tarda, en punt. Són les 4. Nova tarda complicada pel que fa als incendis. D'una banda, un foc forestal a Gavà, que ha començat poc abans de les 2 del migdia, ha obligat a confinar 6.000 persones dels nuclis urbans de la zona. Mentrestant, segueix sense estabilitzar l'incendi de Sant Manat, que ja ha cremat 181 hectàrees. La prioritat dels bombers és evitar que les flames arribin als habitatges. L'última setmana, els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya. Són dades que preocupen el Departament de Salut perquè la calor sostinguda s'està allargant més que altres anys. Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait i Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Des de la cimera de l'OTAN, el president dels Estats Units ha desqualificat els líders de l'Iran i ha assegurat que l'acord provisional per la fi de la guerra ha quedat sense efecte. El trencament fa pujar el preu del petroli, s'enfila un 5% fins als 78 dòlars en el cas del barril Brent i cau en les borses. Els principals índexs europeus baixen al voltant d'un 2. El president espanyol Pedro Sánchez diu que es pren amb calma i paciència les paraules del president Donald Trump, en què ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ordena tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc de les obres del metro, no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Calen 3 dies seguits de mesuraments per certificar l'estabilitat del terreny. Els d'avui han donat bons resultats, segons la Generalitat. La Ludic Band o Alosa, entre els artistes que actuen al Cruïlla, que arrenca aquesta tarda al Parc del Fòrum de Barcelona, el terrassenc Galgo Lento dona el tret de sortida d'aquesta primera jornada d'un festival que s'ha d'allargar fins dissabte.
1: Esports.
2: En marxa la cinquena etapa del Tour de França amb 158 quilòmetres entre La Namesa i Pau. Ara mateix a poc més de 79 quilòmetres tenim un ciclista escapat, Baptiste Weisstrofer, del Lotto, que té un avantatge de 3 minuts 25 segons respecte al pilot, on hi figura el líder de la general, el noruec Torstein Traen. En futbol, avui hi ha jornada de descans al Mundial després que hagin quedat concretats els quarts de final. Demà jugarà el França-Marroc, divendres l'Espanya-Bèlgica, dissabte l'Anglaterra-Noruega i la matinada de dissabte-diumenge l'Argentina-Suïssa. I el Joventut s'enfrontarà al Telekom Bonn alemany, al Neijerslia israelià i al Porto portuguès a la fase de grups de la Champions de la FIBA de bàsquet. El Manresa, per la seva banda, jugarà l'Eurocup contra el Mònaco, el Başakşehir de Turquia, l'Ulm alemany, la Roma, el Lietkabelis de Lituània, el PAOK de Salònica grec i el Balkan Botevgrad de Bulgària.
0: I pel que fa al temps, rècords de calor avui, una calor que encara s'ha intensificat més, moltes màximes que arriben als 40 o fins i tot més, i no únicament a Ponent o a l'Ebre, sinó també al litoral i al prelitoral central i en comarques gironines.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 37 graus i una humitat del 12%.

0: Au fond du canapé, il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime.
1: Fresca Info.
2: Les 5. Nova tarda complicada pel que fa als incendis. D'una banda, un foc forestal a Gavà que ha començat poc abans de les 2 del migdia obliga a confinar 6.000 persones dels nuclis urbans de la zona. Mentrestant, segueix sense estabilitzar-se l'incendi de Sant Manat, que ja ha cremat 181 hectàrees. La prioritat dels bombers és evitar que les flames arribin als habitatges. I ho hem sabut fa poca estona, hi ha un incendi a Aiguamúrcia, a l'Alcamp. El foc crema a la zona de la Serra del Montmell. Una vintena de dotacions dels bombers treballen en les tasques d'extinció. És un foc d'alta intensitat que preocupa el cos de bombers. L'última setmana els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya. Són dades que preocupen el Departament de Salut perquè la calor sostinguda s'està allargant més que altres anys. Pedro Sánchez defensa el compromís i el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units, que depenen de la Unió Europea. És la resposta del president espanyol a Donald Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir amb els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. Donald Trump adverteix l'Iran d'un possible nou atac aquesta nit després de donar per trencat l'alto el foc, però deixa en l'aire la continuïtat de les converses amb Teheran. Trump ha dit que autoritzarà Ucraïna a fabricar míssils Patriot durant una reunió amb Zelensky després de la cimera de l'OTAN. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc de les obres del metro, no podran tornar a casa seva, com a mínim, fins al cap de setmana. Calen 3 dies seguits de mesuraments per certificar l'estabilitat del terreny. Els d'avui han donat bons resultats, segons la Generalitat. El govern espanyol i els sindicats carreguen contra Núñez Feijóo, que ha qualificat de càncer les baixes laborals i ha plantejat que els que no vagin a treballar cobrin menys. Els sindicats recorden que això ja és així, tret que el conveni ho compensi, i acusen el líder del PP de voler perjudicar els treballadors. La patronal defensa que s'obri el debat. Grup 62 preveu tancar l'any amb un augment de vendes del 4%. El llibre juvenil es manté com un dels principals motors. Entre les seves apostes per la tardor hi ha la monumental història de les dones i una nova història de Catalunya des d'una perspectiva de gènere i distòpia del preu de néixer de Laura Agost.
3: Esports.
4: En marxa la cinquena etapa del Tour de França amb 158 quilòmetres entre la Namesa i Pau, ara mateix a 35 quilòmetres per la línia de meta. L'avantatge de Baptiste Weisstrofer cada vegada s'està reduint més, ara és d'un minut 22 segons respecte al gran grup, on hi figura el líder de la general, el noruec Torstein Traen. En futbol, l'Espanyol acaba d'anunciar l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel PSG. Alexia Putellas, per la seva banda, està sent presentada en aquests instants com a nova jugadora del London City. I també en futbol, avui hi ha jornada de descans al Mundial, després que hagin quedat concretats els quarts de final. Demà jugarà el França-Marroc, divendres l'Espanya-Bèlgica, dissabte l'Anglaterra-Noruega i la matinada de dissabte-diumenge l'Argentina-Suïssa.
2: Rècords de calor avui s'ha intensificat encara més. Moltes màximes arriben als 40 o més, i no únicament a Ponent o a l'Ebre, sinó també al litoral i al prelitoral central i en comarques gironines. A la tarda cauran alguns ruixats al Pirineu. Aquesta nit i aquesta matinada encara seran més càlides.
1: Trescat Info.
2: Malauradament, nova tanda d'incendis simultanis en diferents punts de Catalunya. A Gavà, al Baix Llobregat, a Aiguamúrcia, a l'Alcamp, a Navarcles, al Bages i també al de Sant Manat, al Vallès, que fa 2 dies que crema. Pel que...
5: Estem amb tu des de 1985.
6: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
5: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 37 graus i una humitat de l'11%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: 3CAT Info. Bona tarda, en punt són les 6. Un altre incendi forestal crema sense control ara mateix a Navarcles, al Bages. Són 25 dotacions dels bombers mobilitzades, 3 de les quals aèries. Treballen en un focus a la zona del pont de Cabrianes. Protecció Civil ha ordenat el confinament de 3 nuclis. De Cabrianes, del polígon Berenguer de Sallent i de l'oest d'Artés. La C-25 continua tallada entre Sallent i Artés entre dos sentits. Mentrestant, els bombers continuen treballant amb més d'una vintena d'efectius en les tasques d'extinció d'un altre foc que crema des d'aquesta tarda al Pla de Manlleu a tocar d'Aiguamúrcia. Això és l'Alt Camp. Segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han calcinat ja més d'una vintena d'hectàrees. És un foc d'alta intensitat que preocupa els bombers. I mentrestant, l'incendi de Sentmenat encara no s'ha pogut estabilitzar. També hi ha un foc que ha començat a Gavà que evoluciona de manera favorable. Incendis a banda, Pedro Sánchez defensa el compromís i el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. És la resposta del president espanyol a Donald Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir amb els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. Per la seva banda, Donald Trump ha advertit l'Iran d'un possible nou atac aquesta nit, després de donar per trencat l'alto el foc, però deixa en l'aire la continuïtat de les converses amb Teheran. Trump ha dit que autoritzarà Ucraïna a fabricar míssils Patriot durant una reunió amb Zelensky després de la cimera de l'OTAN. El trencament de la treva de l'Orient Mitjà fa pujar el preu del petroli, que s'enfila un 8% i ja supera els $80 en el cas del barril Brent. Les borses l'han registrat caigudes generalitzades. L'IBEX 35 s'hi ha deixat un 3% i ha liderat les pèrdues a Europa després de les amenaces comercials de Donald Trump. Wall Street ha obert a la baixa i recula un 1,5%. I els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc de les obres del metro, no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Calen, per tant, 3 dies seguits de mesuraments per certificar l'estabilitat del terreny, diuen els experts. Els d'avui han donat bons resultats, segons la Generalitat.
1: Esports.
2: Triomf per al neerlandès Olaf Koig a l'esprint de la cinquena etapa del Tour de França. El noruec Torstein Trahim manté el mallot de líder. Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City en un acte fet a Nova York, mentre que l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain. També en futbol, avui és jornada de descans al Mundial, després que hagin quedat concretats ja els quarts de final, que començaran a disputar-se demà amb el França-Marroc. Divendres, demà passat, Espanya-Bèlgica, dissabte, Anglaterra-Noruega i la matinada de dissabte a diumenge, Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, punt àlgid a la segona onada de calor. S'han batut rècords de calor, moltes màximes, arribant als 40 graus o més, i no només a Ponent o a l'Ebre, sinó també al litoral i al prelitoral central i en comarques gironines. Es mantindran alguns ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu aquesta nit i matinada. Encara s'ha...
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 37 graus i una humitat de l'11%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Les 7, bona tarda. Nova tarda complicada per als bombers. Hi ha dos focus actius de Camoïna, especialment a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i a Navarcles, al Bages. Han sonat els avisos dels ES Alerts per confinar la població afectada pels dos incendis que cremen, de moment, sense control. Els bombers també treballen per estabilitzar l'incendi de Sant Manat, que va començar dilluns, i el de Gavà, que ha començat aquest migdia, i també ha fet activar les alertes als mòbils per confinament dels veïns afectats. Coneguem quina afectació té aquests dos focs importants i la resta pel que fa a l'equip viari. Endavant.
1: Bona tarda. Doncs 8 vies estan afectades pels diferents incendis, 4 d'elles tallades, les principals, la C25 entre Sallent i Artés en els dos sentits, la T224 Aiguamúrcia o la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt. Les vies de moment al voltant de les Gavarres o de Sant Manat estan obertes només per residents.
0: Més de 200 municipis de 24 comarques d'arreu del país estan avui en risc extrem d'incendi, el doble que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el pla Alfa nivell 4. També s'han ampliat les restriccions d'accés en 7 parcs naturals d'arreu del país. Pedro Sánchez defensa el compromís i el compliment d'Espanya amb l'OTAN i amb les relacions intercomercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. És la resposta del president espanyol a Donald Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir amb els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. Donald Trump adverteix l'Iran d'un possible nou atac aquesta nit després de donar per tancat l'alto al foc, però deixa en l'aire la continuïtat de les converses amb Teheran. Trump ha dit que autoritzarà a Ucraïna a fabricar míssils Patriot durant una reunió amb Zelensky després de la cimera de l'OTAN. El trencament de la treva a l'Orient Mitjà fa pujar el preu del petroli, que s'enfila un 7% i se situa a prop dels 80 dòlars en el cas del barril de Brent. Les borses han registrat caigudes generalitzades. L'IBEX 35 s'hi ha deixat gairebé un 3% i ha liderat les pèrdues a Europa després de les amenaces comercials de Donald Trump. Wall Street ha obert a la baixa i recula un 1,5%. Unió de Pagesos estima que el sector porcí ha perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina durant el primer semestre. El sindicat preveu que l'any es tancarà en pèrdues. I arrenca el Festival Cruïlla amb la nord-americana Hazley com a cap de cartell. El festival omplirà de música al Parc del Fòrum a Barcelona fins dissabte amb noms com Pixies, David Brain, Rigoberta Bandini o Alosa. Esports.
2: Alexia Putellas està presentada com a nova jugadora del London City, mentre que l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain. Triomf per al neerlandès Olaf Kooi a l'esprint de la cinquena etapa del Tour de França. Thorstein Train manté el mallot de líder. I el Barça de futbol sala jugarà contra el Semei del Kazakhstan, el Luchenek d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa a la ronda principal de la Champions.
0: Punt àlgid de la segona onada de calor. S'han batut rècords de calor. Moltes màximes arriben als 40 o més i no només a Ponent o a l'Ebre, sinó també al litoral i al prelitoral central i en comarques gironines. Es mantindran alguns ruixats localment intensos al Pirineu i Prepirineu. Aquesta nit i aquesta matinada encara seran més càlides. 3CAT Info. Passant pràcticament 4 minuts de les 7 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
3: 3CAT Info.
0: Pendents d'aquests incendis que cremen a diferents punts del país, comencem pel del Montmell a cavall entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, perquè continua actiu i des...
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 36 graus i una humitat del 12%.
7: Són les 10 del matí.
8: Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!
9: El futbol és l'opi del poble. Amb l'arribada de la competició de nacions per excel·lència, tot queda en un segon terme. Ni guerres, ni conflictes. Potser algun terratrèmol de nefastes conseqüències a Venezuela li poden robar protagonisme. Fins i tot la pugna política estatal, amb les polèmiques judicials contra el PSOE, semblen perdre pistonada mediàtica. Entre el futbol i la calor tampoc hi ha moltes ganes de fer servir el tupí i donar-hi moltes voltes, que les vacances són ben a prop. Comencem una nova edició d'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, farà el repàs de com ha anat el temps aquesta setmana, presentarà la previsió del que s'espera pròximament i acabarem la secció amb un tast de divulgació i ciència. A la secció, Carles Carbonell, el nostre expert del món del motor, ens farà la darrera crònica de la temporada. El tema del dia va dedicat a les activitats culturals. Jordi Romero, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Arbúcies, presenta el seguit de propostes del seu departament per aquests dies d'estiu, tant del cicle Notes d'Aigua com d'altres propostes. I tancarem amb en Jordi Masnou, el nostre advocat, ens porta nous casos de jurisprudència real al final del programa. Serà Fets i Llei. Aquesta és la grella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.

0: Hola, què tal? Ai, fas una veu radiofònica ara, aquí.
1: Oh, què et penses?
2: Collons, oh, té molts anys d'experiència, aquest home.
1: Molts anys d'experiència a la ràdio, eh? Què et penses, tu?
0: Radioactivitat.
2: Quina música voleu?
1: Home, una guai, tio.
2: Vale. Carinyo, m'has tret guapo?
0: Hem de tenir en compte que avui és dissabte.
2: Sí, sí, sí. Se sortirà demà.
0: Avui és dissabte. Per tant...
3: I què hem de dir, bona tarda, bon dia o bon vespre?
2: És el dia
3: bon
2: 22.
0: Perquè és el de matí a les 10, oi?
3: Si ens equivoquem, es pot tornar a repetir o no?
2: Llavors
3: no.
2: Ho tallaré. Tallaré, faré corta i pega.
0: Vale, vale.
3: No pateixi, explica el que tinguis i anar.
1: No em va ser requi.
2: Vale.
0: Sembla, sí.
2: Doncs
3: tot ho farem.
2: Tot ho farem. Bueno.
0: Rigorós indirecte.
2: Molt bé, doncs preparats tots?
4: Amics i residents. Ràdio Arbúcies, 107.6. Et donem la veu.
5: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.

0: Una setmana més entrem a l'antena de Ràdio Arbúcies a partir de les 10, la colla dels amics i residents. Avui ho fem amb l'edició 824 i saludem, com és perceptiu, el més matiner dels nostres col·laboradors, Xavier Soler. Bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Com estem?
1: Doncs encantat, com sempre, de ser aquí amb tots vosaltres.
0: Meravellós, fantàstic, fantàstic. La nostra audiència ja ho sap i ho comenta, i és que aquest espai de la Meteo està patrocinat per...
1: Trima Motor.
0: Trima Motor patrocina amics i residents. I farem gala a aquesta gentilesa entrant en temàtica, i no és altra que la de fer primer el repàs del que ha estat aquesta setmana el temps a Arbúcies i Rodalies.
1: I Rodalies. Doncs bé, una setmana encapçalada bàsicament per la calor, però una calor que ha afluixat una miqueta respecte a la setmana precedent. Fa 7 dies parlàvem de 35-36 graus de temperatures màximes aquí a la nostra vall, i aquesta setmana ha reculat una miqueta la temperatura, i ara tot just estava repassant els valors màxims d'aquesta setmana, i fins i tot el dia 1, era el dimecres, vam tenir una temperatura màxima de tan sols, compte, de tan sols 29,5 graus. Que dit això fa 10 anys, semblaria que és una calor ja de ple estiu,
0: que
1: i ara tot just sembla que ens hàgim de conformar amb aquests 29,5 graus. Imagina't el que, doncs, com ha evolucionat el clima en tant només aquesta darrera dècada.
0: Sí, hi ha hagut un salt espectacular, no? Per tant, molta monotonia.
1: Molta monotonia, correcte. Després hem de dir que aquest dimecres van anar a assolir aquests 29,5, però dijous ja van pujar a 33, ahir també a divendres se'n van anar a assolir els 33 graus, i bé, les temperatures mínimes encara donen una miqueta de respir, que tot just parlarem del tema que parlarem a continuació, també de la diferència important de les temperatures màximes i mínimes. Doncs bé, Arbúcies hem tingut, per exemple, dimecres 18 graus, dijous 17, divendres 16. Bé, de moment és allò de dir que encara es pot dormir i força bé aquí a la nostra vall.
0: Sí, es pot dir que no estem com a Barcelona, que tenen aquelles nits tropicals i aquelles nits caldejades, o com n'hi diuen...
1: Nits tropicals, nits roents, fins i tot, quan és més de 30 graus, i després hi ha les... ara m'has agafat, més de 25 és... nit tropical, nits...
0: caldejades...
1: Ara ja m'has agafat. Ara no
0: cardades del tot.
1: Podem dir-ho d'aquesta manera, sí. Podem dir-ho. Ara no...
0: No era roents?
1: Roent és més de 30, i el nit...
0: Encara n'hi ha un entremig,
1: ja. Sí, ha un entremig.
0: Entre la roent i la tropical n'hi ha un altre.
1: Tòrrida.
0: Ah, tòrrida. Això mateix, sí senyor.
1: Ara mateix.
0: Bueno, doncs mira, tindrem nits tòrrides.
1: I una salvetat. Sí que és veritat que hem tingut un dia de ruixats, que feia molts dies que no en teníem. Va ser a principis de setmana. Arbúcies, depenent de l'observatori, es van acumular entre 13 i 11 litres per metre quadrat, amb una miqueta de calamarsa que havies d'estar una miqueta atent, però això sí... Per sort, doncs, va agafar el ruixet intens que sí que va arribar a la capital de la nostra comarca, Santa Coloma de Farners, que tots aquells que vegin les notícies, hi havia, no calamarsa, sinó pedra de tamany de pràcticament de pilotes de golf. Per tant, això, per sort, no ens va afectar. A Santa Coloma es van acumular 87 litres per metre quadrat en només aquesta tempesta de tarda, i nosaltres vam quedar una miqueta resquillada i ens va afectar de manera d'aquests 13, 12, 11 litres que comentàvem.
0: Potser haurem de començar a pensar a agafar assegurances contra la pedra i que ens cobreixin aquestes cosetes, perquè això potser es anirà repetint, eh?
1: Hi ha estudis que diuen que sí, que com els fenòmens violents van a més, doncs els fenòmens violents associats també a calamarsa o pedra és molt probable que també augmentin amb el pas dels anys.
0: O ja directament comprar vehicles militars que vagin blindats. Això també
1: o una
0: és
1: bona
0: una
1: assegurança, però bueno, sí. Quan les assegurances es donin compte, ja deixaran d'assegurar segurament les
0: pedregades. O posaran les quotes molt altes.
1: Efectivament.
0: Doncs anem per l'altra part de lo que és la meteo, que és la predicció. M'estic avançant. La predicció del que vindrà després de lo que hem dit fins ara.
1: Doncs el que vindrà després del que hem dit ara és bàsicament calor.
0: No. Hem deixat la pausa dramàtica. Doncs, la gent deu haver pensat, se'ls hi ha espatllat alguna cosa.
1: ho has fet molt bé. De fet, has posat aquesta pausa que podria semblar que s'espera un gran canvi de temps. Doncs no, ja ho hem anunciat, que no s'esperen gaires canvis. De fet, aquest mena d'impàs petit en el que la temperatura ha reculat una miqueta sembla que tornarà a pujar a partir, sobretot, de demà diumenge. A partir de demà diumenge els termòmetres tornaran a enfilar-se. De moment, no sembla que sigui tan intens la calor com la que vam tenir fa una setmana, però d'aquests 30 graus que teníem aquests dies de màxima, potser passarem als 32-33. Sembla que el pic màxim de calor de la propera setmana, aquí almenys a la nostra vall, serà entre dimecres i dijous, sobretot dimecres, on les temperatures podrien arribar momentàniament per sobre dels 35 graus. La resta de setmana sembla que els termòmetres màxims es mouran al voltant dels 32.

0: haurem d'anar-ho suportant com es pugui.
1: Correcte, i de fet ara afegeix una dada més que sempre m'ho preguntes i ja m'afegeixo, Jordi, què és el, quin és el temps que esperem de cara al mes de juliol o agost?
0: M'ho acabes de treure a la boca.
1: Doncs mira, aquest cop sí que m'han recordat i la veritat és que pràcticament tots els models consultats el que donen és que les temperatures estaran per sobre de la mitjana, és a dir, que farà doncs, una miqueta més de calor del que tocaria per aquestes èpoques de l'any, però clar, ja és una frase que no parem de repetir, si més no en aquest programa, setmana darrere setmana. I per equilibrar una miqueta la balança, sí que sembla que el mes d'agost, ja sé, queden molts dies, queden moltes setmanes, però sí, això és el que indiquen a data d'avui, sembla que podria estar, o ser una miqueta més plujós de la mitjana. Per tant, el mes d'agost, el mes d'agost podria ploure una miqueta més per compensar aquestes altes temperatures.
0: Bueno, ja està bé, no? Per això sempre parlem no d'una previsió, una predicció, bueno, sí que ho és, però és com una tendència, no? Que sembla que la tendència aniria per aquí, que llavors ja anirem si es va complint.
1: Correcte, sempre parlem de tendències.
0: I ara anirem per la segona part de la meteo. Ara sí, ja deixem la meteo estricta. Encara que no serà allò ben bé deixar-ho del tot, perquè avui la qüestió d'aquesta part que és més de divulgació gira al voltant de la calor i rècords a Europa.

0: estem en una època en què no només fa calor a les discoteques, sinó que fa calor fora de les discoteques. O sigui que el tema ens va al pèl, aquest tema del Major Lazer, J Balvin i featuring El Alfa, que no sé qui és aquest xaval, és un que va de ros molt curtet amb unes ulleres de sol, i que ens serveix per il·lustrar això, els rècords que s'han estat produint aquests, perquè aquí ens queixem de la calor, però és que Europa, déu-n'hi-do el que han estat xupant.
1: Correcte. De fet, farem un repàs relativament ràpid dels valors de rècord que han tingut a Europa, però és que després ens farem ressò també de les conseqüències d'aquesta onada de calor a Europa i també de què és el que implica aquesta calor, perquè moltes vegades estem parlant i només ens quedem amb el titular de les temperatures màximes. Però comencem i sobretot doncs, tinguem en compte que no només hem de tenir o d'estar amatents a les temperatures màximes, sinó també a les temperatures mínimes. Però anem al tema que ens tracta avui. Aquest juny de 2026, Europa directament ha sofert o ha superat molts dels rècords que ja tenia en anys anteriors. Què volem dir? Per exemple, a França, el 24 de juny, que recordem que entre el 21 i el 24 de juny és quan va haver-hi el pic de calor, aquesta onada de calor més forta, però la resta de juny també ha estat amb temperatures molt elevades. Doncs bé, el 24 de juny a França va ser el dia més càlid enregistrat mai al país. El que ja ha tingut temperatures...
0: Valor absolut.
1: De mitjana, o sigui, no, més que de mitjana, sinó de temperatura... més de valor absolut, valor mitjà. Agafes totes les temperatures màximes de totes les estacions que tenen a França i fan i surt un valor. Doncs aquest valor va ser de 30,0 graus. És a dir, un valor mitjà de 30 graus en un mes de juny no s'havia assolit mai a França, des que hi ha registres. És a dir, pràcticament des de finals del segle XIX, 1800 i una miqueta més.
0: Això vol dir que entre les parts de França més fresques i parts de França més càlides, en què s'ha estat més amunt i més avall d'aquesta xifra, al final la mitjana queda així. Vol dir que ha fet una calor general molt important.
1: Correcte, que no ha sigut una zona molt, molt concreta, que ha sigut una àrea molt delimitada, en què hi ha hagut valors elevats, sinó que ha estat una temperatura màxima molt extensa a tot el territori. I, a més, també ha estat rècord la temperatura, ara sí, la màxima més elevada, que han arribat a 43,8 graus. Una temperatura que França, des que hi ha registres, no havia assolit mai. Però és que, a més, també es va assolir, o s'ha trencat el rècord, de la nit més càlida. És allò que dèiem, ens fixem molt en els titulars de les temperatures màximes, però
0: les mínimes també són importants.
1: Són molt importants, i tot seguit ho explicarem el perquè. Doncs què? Una temperatura mínima mitjana, és a dir, agafem totes les estacions, quina temperatura mínima ha tingut, i fem una mitjana, i trobem un valor, aconseguim un valor. Quin és el valor? De 22 graus. És a dir, nit, el que deies abans, més de 20 graus, nit tropical en el conjunt.

0: conjunt del país de França. Què vol dir? Que hi ha moltes localitats que van assolir molt més de 22 graus, evidentment d'altres que van assolir menys de 22,
1: però
0: moltes més, moltes eren més de 22 graus i la mitjana 22 graus.
1: O sigui, a França també s'estan fent a la parrilla.
0: Doncs sí, de fet a França concretament les temperatures màximes van obligar a reduir una miqueta la producció d'algunes centrals nuclears, perquè l'aigua del riu, fins i tot, que és amb que refrigeren el combustible,
1: el reactor nuclear,
0: doncs estava massa calenta per refrigerar-les, i llavors el que vam decidir és rebaixar una miqueta la producció, això segons l'Organització Meteorològica Mundial. I parlem de França, però si ens anem a Alemanya, nou rècord absolut de 41,7 graus. Mai Alemanya havia assolit una temperatura de 41,7 graus. A més, diferents estacions meteorològiques d'aquell país van aconseguir o van batre el rècord durant 3 dies consecutius, no només un, sinó 2 i 3. O sigui que era una persistència també important de les altes temperatures. I, compte, a l'est de Saxònia, a Alemanya també, va registrar una temperatura mínima de 29,4 graus. És una de les temperatures mínimes més caloroses, no només d'Alemanya, sinó de molts dels països de Centre Europa. O sigui que és un reflex que no només França, sinó Alemanya, i ara passem, per exemple, al Regne Unit, que diries, bueno, Regne Unit queda una miqueta més...
1: Sí, estan una mica més al nord, no?
0: Doncs no. La temperatura rècord d'aquest mes de juny, en aquest cas del Regne Unit, va ser de 37,7 graus. És a dir, 2 graus més que l'antic rècord, que l'antic valor... O sigui, no és que el va superar per dècimes, no, no. Va ser a lo grande, allò de dir, va, anem a superar el rècord, sí. Pues el superem per 2 graus.
1: Sí, sí, és com un caniata que fa la marató i no és allò mig un segon o dos o tres segons, no.
0: Correcte.
1: Un parell de minuts, ben bé.
0: Correcte, i per primera vegada el Met Office, que és el Servei Meteorològic d'Anglaterra, va emetre avisos vermells de calor extrema per 3 dies consecutius. O sigui, que imagineu-vos la magnitud de la calorada que es va assolir en aquest país. Països Baixos, també un nou rècord de 39,4 graus. Suïssa, rècord de 39 graus a Basilea. Àustria, 40 graus a Viena. Hongria, 40,7 a prop de Budapest. I així acabaríem...
1: Anar fent.
0: I la veritat és que les xifres són... impressionants. Per exemple, 190 milions de persones van estar sota avisos de temperatures de superiors als 35 graus en el conjunt d'Europa, i moltes ciutats europees tenien temperatures per sobre dels 5 i 12 graus del que correspondrien aquests dies del 21 i del 24 de juny. Per tant, són valors que ja donen una idea del context, de la magnitud d'aquesta calorada. Un dels efectes, ja no parlem de més dades d'aquest episodi tan rellevant, és que a Europa, i això ho deien molts dels experts climàtics que hi ha a Europa precisament, és que aquest continent no està preparat. Espanya, Portugal, probablement sí, Catalunya...
1: O sigui, els països del sur sí que...
0: Sí, Itàlia poder sí.
1: Itàlia poder
0: si
1: una mica més,
0: no ha sortit
1: també.
0: Itàlia, ha sortit sí. Més entre Europa i el
1: sí,
0: nord d'Europa.
1: Sí. Estan una mica més adaptats a...
0: Estan una mica més adaptats, i sembla que doncs els edificis, sobretot, estan adaptats més pel fred que no pas per la calor, sobretot centre i nord d'Europa. Llavors, clar, els arriba una onada de calor d'aquestes característiques, que a poc a poc doncs, sembla que aniran a més, doncs clar, el que fan els edificis és... tota aquesta irradiació que emet el sol durant el dia la capten els edificis, i com estan fets aquests edificis per no, o sigui, molt ben aïllats per no deixar escapar l'escalfor un cop que ha entrat,
1: sí.
0: Això ha dificultat molt doncs refrescar. I ara parlo de les temperatures mínimes, perquè durant el dia la radiació solar era intensa, i en canvi durant la nit, precisament per el tipus de construcció d'aquests edificis del centre i nord d'Europa, no deixava escapar aquesta escalfor, aquesta radiació, i es mantenien temperatures molt altes durant les nits també.
1: El tema és que aquí ens hem anat posant les piles, ja fa anys que molts establiments ja tenen aires acondicionats. És més habitual veure serveis públics amb aires acondicionats, cosa que no passa a països com Alemanya, Anglaterra, França, on parlem de tot, molts hotels, de molts edificis públics, ja no dir cases particulars, que poden estar més o menys aïllades pel fred, però que després no tenen aquesta contrapartida de poder-se refrescar si és que fa calor durant l'època estival.
0: Correcte, em faig ressò ara mateix, i no ho tenia escrit en el guió, d'una notícia que va sortir a TV3, de que a París tenien les teulades, no me'n recordo de quin material estaven fetes, i que és un material, bueno, que està, o aquestes teulades estan reconegudes, no les poden per la ciutat, per París, pel país, que no les poden tocar, és com una mena de patrimoni. I llavors, clar, aquest tipus de material, que era metàl·lic, però no
1: sí,
0: recordo exactament
1: si
0: quin,
1: de zinc o de...
0: No, és que no ho recordo.
1: De xapa de zinc.
0: I això, clar, això també afavoreix, doncs, sí, clar, aquesta captació de la...
1: Això s'escalfa, és un metall, s'escalfa molt, absorbeix molt ràpidament l'escalfor, i és clar, llavors
0: aquests més de 3.000 morts que hi ha hagut atribuïbles a aquesta onada de calor, segons diferents agències europees. En definitiva, doncs ens toca patir aquest canvi climàtic, que sembla que Europa és un dels continents que està menys preparat, el que també afectarà més, el sud d'Europa encara una miqueta més i el Mediterrani encara una miqueta més. Per tant, Catalunya i tots els països que estan a la riba del Mediterrani haurem d'anar en compte amb aquestes, no només temperatures màximes, sinó compte amb les temperatures mínimes.
1: I els que venen equips d'aire condicionat, aerotermi i tot això, doncs estan d'enhorabona, perquè durant uns quants anys el negoci anirà la mar de bé.
0: Canviem de feina, Jordi.
1: Sí, jo sí, fan falta instal·ladors, això ho diuen, per això hi ha tanta immigració, busquen gent que ens muntin les coses, perquè els lampistes van de cul. Molt bé, doncs, Xavi, ho deixem aquí, i a ritme del J Balvin i els col·legues acomiadem la secció.
0: Fins la setmana que ve.

0: reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
1: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Les llengües es moren si no es parlen. Sabies que 8 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua, és a dir, abandonen el català quan algú els parla en castellà? Vols capgirar aquest hàbit? En tens prou en 21 dies. D'entrada, en català. Oficina de Català d'Arbúcies, Consorci per a la Normalització Lingüística.

0: Doncs anem a saludar el nostre col·laborador d'aquesta setmana, que és en Carles Carbonell. Bon dia, Carles.
1: Hola, bon dia, nois.
0: Com estem? Avui t'enganxem fora de casa,
1: Sí, estic a la carretera, ja m'he parat i tot.
0: Bueno, parlem de motor, doncs si estàs per la carretera, doncs mira, està relacionat una mica amb la teva secció.
1: Va de cotxes.
0: Va de cotxes tot. Bé, doncs anem per feina. Quins temes tenim avui sobre la taula?
1: A veure, el campionat del món de ratllis, el World Rally Car, el campionat del món de Rally Cross, i per aquest mes tindríem la pujada Alp i el Rally Sprint d'Alp, que se celebra precisament aquesta setmana. Vale? A l'igual que el campionat del món de Rally Cross, que també se celebra aquesta setmana. I bueno, tindríem aquestes cosetes.
0: Molt bé, perfecte. Molt bé, molt bé. Doncs, si et sembla, comencem per el Mundial de Rallis, no?
1: Sí, comencem pel Mundial de Rallis, que, bueno, de moment encara falten diverses proves. Lidera l'Elfin Evans en Toyota. De fet, fan triplet. Bueno, de fet, fan cinc primeres posicions en Toyota. Vull dir que...
0: Ho estan arrasant.
1: I el campionat de món. Estan, sí, 162 punts a l'Elfin Evans, en Katsuta amb 151 segon, a l'OGM amb 125, que bueno, vull dir que d'aquí a final de campionat si bé, ja es veurà, però si no tindria, seria el rècord històric amb 10 campionats del món, perquè si en té 9 a l'igual empatats amb el Loeb, si ho dic malament, amb 9 i 9, doncs ja el superaria per un en l'OGM, en cas de que guanyés aquest temps, però bueno, això sobre la marxa es durà. En Sant Pajari també a 116, l'Oliver Solberg amb 103, cinquena posició, amb sisena posició el Terry Neuville amb Hyundai, amb 95, i també amb 95 empatat amb setena posició l'Adrián Formals. Bueno, ara es va celebrar a final de juny, del 25 al 28 de juny, a l'Acròpolis. El va guanyar l'Ogier. Segon va quedar el Terminovil, el 58 segon. Tercer va quedar en Katsuta, però ja més despenjat en 3 minuts en fons. Quart, en Sant Pacari, en ja 5 minuts de dues. I l'Elfin Evans, 154. I ara, bueno, ara es farà dues setmanes que faran la primera prova, el 17 al 19, al Rally Estònia. I, bueno, es anirà veient que aquí encara no hi ha res decidit, encara poden passar diverses coses. Es veurà ja amb què.
0: Sí, perquè ara en aquests dies d'estiu no sé si es fa una mica d'aturada estival durant la competició, si ja no es fan més competicions durant aquest mes d'agost o l'aturada és molt petita.
1: Bueno, ara el juliol sí, perquè després el juliol la fan aquesta i després l'altra no sé ara quan queia, però sempre fan un mes i pico de peron, si no m'equivoco, fan un peron, bueno, fins com tothom, no? Que diuen,
0: sí,
1: fan vacances
0: i a partir de mitjans d'agost ja hi tornen.
1: Bueno, no sé quan, l'altre no sé, perquè sé que és la d'Estònia i l'altre, la següent, no sé quan queia. Però bueno, juliol, agost, setembre, igual ja és setembre, perquè sé que estan un mes i pico de paro, normalment, i ja et dic, no vaig mirar això i ara ni ho tinc ni comptat si la segona quan serà, però ja et dic que l'Estònia serà mitjans de juliol, o sigui, juliol, agost, sí. O era ja mitjans d'agost, un mes o menys el que vam fer, però no.
0: O sigui que quan tornem al setembre no hauran passat masses coses, la cosa estarà bastant igual.
1: Bueno, sí, hauran fet a Estònia i bueno, es veurà a veure una més.
0: Molt bé,
1: tampoc
0: fantàstic.
1: No hi ha molta diferència del Katsuta a l'Evans, no hi ha molta diferència de l'OGE d'allò, bueno, sí que ja n'hi ha una mica més, però bueno, encara queden diverses proves, vull dir que pot passar moltes coses.
0: Molt bé. És un està sent un mundial de ral·lis molt disputat, molt frec a frec.
1: Sí, ara faltaria en aquell Roman Pera, que llàstima és que es va, ja va dir, bueno, ja plego veles, dos mundials va semblar que en va tenir prou, i, bueno, de moment, i, però hagués estat bé que hi hagués set, també, però bueno.
0: Per donar encara, encara més salsa a la cosa.
1: Sí, i, però de totes maneres va fer la feina de molt jove i molt ben feta. Vull dir que, va ser el pilot més jove de la història en guanyar el campionat del món de rally. Vull dir, n'ha guanyat dos, ens en va fer un sí o no i un altre cop sí. Vol dir que...
0: Però a tu t'hauria agradat.
1: Va fer tot aquí.
0: A tu t'hauria agradat que hagués continuat, eh?
1: Ah, a mi sí. Ja em diu, tampoc no és que d'allò, però ja m'agradava. Vull dir, ostres, vull dir que jo em trec el barret, eh? Però bueno.
0: Bé, doncs, i, això és el que dona de si el Mundial de Ral·lis i després el tema del Rally Cross.
1: Sí, perdó. Després, el tema del Rally Cross se celebra, com us he dit, el 4 de juliol, que era aquesta setmana, a Suècia. I de moment l'encapçala l'Andreas Bakkerud amb 65 punts amb Volkswagen Polo. Després hi ha en Johan Christoffersen segon amb 64 punts, només un punt, també amb un Polo. Després una mica més despenjat en tercera posició el Christian Baby amb 54 punts amb un Fiesta. En quarta posició hi ha en John Turpinen, sembla que es pronuncia, amb Hyundai, amb 53 punts. O sigui, del primer al segon es porten un punt i del tercer al quart també només es porten un punt. Van,
0: també, sí. També està molt disputat.
1: Sí. I cinquè, en Juha Rikkonen, amb 40 punts, amb un Peugeot 208. Bueno, veurem a veure de cares a... Bueno, encara, clar, encara també falta. I, bueno, i després tindríem també interessant per la setmana que ve la Cerdanya, la pujada alt el diumenge durant pràcticament bastantes hores del dia, perquè al matí fan entrenaments, diverses entrenaments lliures i després fan, sembla, són 4 o 5 curses seguides, i el dissabte prèvi a la pujada fan el Rally Sprint, també de ratlles d'asfalt del Campionat de Catalunya. També en el mateix traçat, però bueno, que per cert, si no hi ha, bueno, si hi ha res, no, hi haurà, si Déu vol, hi haurà en Jordi Soldevila de copilot amb en Dani Muntades, que copilotaran en Dani Muntades, i faran el Rally Sprint el dissabte. Perquè una cosa és dissabte i diumenge no hi ha res a veure qui corre dissabte amb qui corre diumenge.
0: Són els que, diguem-ne, representen una mica la honrilla local en quant a pilots que hi ha actualment a Arbúcies.
1: Sí, perquè sí, perquè precisament hi he parlat avui amb en
0: ah, sí?
1: En Jordi.
0: Ah, sí?
1: Que li ha fet tres curs demà o de matí, i dic, ah, vale. Perquè no estava al cas que també corria molt ball d'esprim aquest. I bueno, després també és una pujada interessant perquè hi ha pilots i cotxes bons, després hi ha els Demon Car, que són aquells cotxes amb carrosseria de fibra, amb xassis tubulars, aquests que tiren tant.
0: Sí, és com una mena de és com una mena de TT, no? De vehicle d'aquests que són, sí, el que dius tu, estructura tubular molt, sí, molt senzillets.
1: Sí, molt senzillets, que corren molt i pesen poc, i bueno, són coses ja més per fer més espectacle, vull dir que, bueno, que ja tiren. I res, veurem a veure. Jo, de fet, no hi anem mai, o sigui, a la pujada alt. I aquest any sí que hi aniré el diumenge a veure la pujada. I bueno, tinc ganes d'anar-hi, perquè al final he pogut coincidir, perquè sempre quan no tenia naps tenia cols, i ara, pues, aquest any aprofitarem i anirem el diumenge al dematí. I, bueno, a veure què tal.
0: Molt bé, molt bé. Fantàstic.
1: I,
0: doncs,
1: bueno, sap greu que no puc anar a veure en Jordi, perquè en Jordi corre el dissabte, però jo els dos dies no hi puc anar-hi. Vull dir que, clar, no pot ser tot.
0: No. Però ara actualment, diguem-ne que faci competició, em sembla que alguna vegada ho hem comentat, que participi en alguna prova d'algun campionat local, em sembla que en Jordi és l'únic, però els altres són més temes de regularitat, que són uns campionats, diguem-ne, sí, més per veterans.
1: Correcte. I després, bueno, després també hi ha en Gael, que fa el campionat d'Espanya dels buggies, aquests que corren dels side by side, no sé,
0: sí,
1: com es diu.
0: Sí, wow, sí, sí, sí. També és com una mena de vehicle d'estructura tubular, però que ja estan dins d'una categoria determinada.
1: Correcte, ja és un altre modalitat. I, bueno, i en Jordi sí, que com a ratlli que jo sàpiga, després no sé si hi havia... ara no surt el nom. Un altre noi que de vegades fa de copilot. Ara no surt el nom. Bueno, ara m'ha marxat del cop. Bueno,
0: ja et sortirà. Ja passa això.
1: Sí. Que haig de menjar coses de pansa.
0: Sí.
1: Però bueno. Bueno, doncs més o menys seria això el resum aquest. I bueno, bueno, interessant per qui vulgui anar a la Cerdanya. Està menys acalorat o no, no se sap. Per veure que tant si és el ratll sprint com la pujada, bueno, el traçat és xulo i bueno, hi ha bastantes paelles, és tot, bueno, tot en pujada, evidentment, i bueno, ja veurem a veure què tal, ja us explicaré.
0: Perquè de cara a aquest estiu també abans parlàvem de que el Mundial de Ral·lis doncs s'atura, suposo que a nivell més local també les competicions agafen una mica de respir i no hi ha masses curses ara durant aquest mes de juliol, agost.
1: No, ara està més parat tot. I després al setembre, crec que és, també n'organitzen un, els que organitza el Ral·li Lliure Costa Brava, que en Àlec Romaní també organitzen un, però això ja estem parant del setembre, al Marroc, que es diu... un clàssic Marroc o alguna cosa així, que també és, bueno, aquests que estan de moda ara com el nom que vam anar a córrer nosaltres o quin és el Panda Ride o coses d'aquestes, i ara pues, bueno, aquest també n'ha organitzat un, bueno, que ja és la segona o tercera edició, si no m'equivoco, i bueno, i així ens està el tema. A veure, després de la calor ja que torni a venir amb ganes tot.
0: Fantàstic, Carles, doncs no sé si no tens més tema, ho deixaríem aquí.
1: Sí, per ara sí.
0: Vale, doncs Carles, res, només desitjar-te que passis unes molt bones vacances.
1: Igualment,
0: i que agafis forces, perquè de cara al setembre esperem que comptar amb tu per una altra temporada, vaja, si vols continuar.
1: Sí, home, si pagueu com sempre, sí, ja va bé.
0: Sí, ja parlarem amb l'Agustí Rovira, que és el que porta el tema de les dietes, és el tio dels calés, i aviam si et fa un altre contracte d'aquests fantàstics i meravellosos.
1: Vale, va.
0: Doncs vinga, Carles, bueno, doncs, molt bones vacances.
1: Vinga. Igualment, salut.
0: Apa, salut.
1: Vinga, adéu.

0: Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.
1: Jaimar patrocina la secció Va de cinema amb David Merino. Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
0: I ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora, molt, molt melòdica, eh? una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així?
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més. Sí, perquè has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha... Això.
0: Primer unes flautetes.

0: Ho deixem aquí?
1: Aquí, perfecte.
0: Doncs deixem aquí aquesta música i anem per la darrera.

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaimar patrocina la secció Va de cinema amb David Merino.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora

0: El capellà de Borrassà, que de puta se'n va anar. I el bisbe el va atrapar. I la paga i la missa li va quitar. I quan va trobar la puta, li va dir, com és que no veniu a cardar? Diu, és que el bisbe de Borrassà m'hi va atrapar i la missa i la paga em va quitar. I doncs, veniu aquest vespre, amagueu-vos a sota el llit i deixarem el bisbe tuït. I quan arriba el bisbe, diu, beneïda sigui aquesta puta i el polvo que vaig a fotre. Diu, amén! Diu, qui ha sigut aquest element que m'ha destrempat l'instrument? Diu, el capellà de Borrassà, que per cardar la missa i la paga li van quitar. Diu, doncs, a partir d'ara, la paga et serà donada i la missa et serà també
1: tornada.
0: I a partir d'ara, tots dos a cardar.
2: Amics i residents, us donem la veu. Ràdio Arbúcies, 107.6.
3: Esteu escoltant, amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Fem una pausa i tornem després del butlletí informatiu.

0: Les temperatures pugen a nivell de rècords en molts punts de Catalunya, la humitat és molt baixa i els incendis simultanis tornen a posar el límit als bombers. Els focs que més preocupen ara mateix són el del Bages, a la zona de Navarcles, amb 9.000 persones confinades, i el de l'Alt Camp, Aigua Múrcia, amb 1.600. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: A banda dels dos incendis actius que preocupen ara mateix, n'hi ha hagut una a Gavà que ja s'ha pogut estabilitzar i el de Sentmenat que encara crema però que té bon pronòstic. Avui tornem a tenir un gran desplegament per poder passar en directe per tots els punts on hi ha incendis importants i també per Bellaterra, a la seu dels bombers, on se centralitza tota la informació.
2: L'onada de calor és molt contundent, té efectes en la salut de les persones més delicades i tornen a créixer el nombre de municipis amb el risc més alt d'incendis i, per tant, també creixen les restriccions. Estarem en directe a Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, i aprofitem ja per donar entrada a la Gemma Puig amb un primer titular, perquè realment les temperatures ens tenen a tots esturats. Gemma Puig, bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs sí, avui hem tingut aquest punt àlgid de l'onada de calor, d'aquesta segona onada de calor, amb rècords de temperatura en 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, de més de 20 anys de dades, on s'ha registrat aquesta temperatura de rècord i, sobretot, destacant l'Observatori Fabra, amb una temperatura de 40,7 amb més de 100 anys de dades. Mai s'havia registrat aquest valor. Avui els 40 han sigut a moltes comarques i, a més, no només als llocs una miqueta més habituals, Ponent o Interior de l'Ebre, sinó en trams de la costa, fins i tot del prelitoral. Aquesta onada de calor que no s'acaba, aquesta propera nit i matinada, mantindrem aquests avisos de calor nocturna, nit tòrrida a la costa central, nit roent, altre cop cap a l'Empordà, en un dijous que tornarem a tenir temperatures elevades. Sí que els 40 graus no seran tan extensos, però hi arribarem i els tornarem a passar.
0: Uns incendis que també estan causant talls i problemes en algunes vies, Tia Garriga.
4: Doncs sí, hi ha afectacions a 8 carreteres i 5 d'aquestes vies estan completament tallades. Els talls tenen a veure, sobretot, de moment, amb els focs de Navarcles, Aigua Múrcia i Carme. La repassem molt ràpidament. Pel de Navarcles, la C25, l'eix transversal, està tallada entre Sallent i Artés i també està tallada la sortida 57 de la C16 cap a l'eix. En aquest cas, doncs, alerta, perquè és una via principal i de moment no tenim alternativa com a tal establerta. Pel d'Aigua Múrcia, la T224, a Aigua Múrcia mateix, i també la TP2442 des de Montmell. I pel de Carme, la BB-2131, en aquest cas és la carretera que uneix Carme amb la Pobla de Claramunt. També ens consten algunes afectacions per diverses vies al voltant de Sentmenat i de les Gavarres, però en aquests dos casos sí que s'està permetent la circulació pels veïns, per exemple, entre Cassà i Cruïlles, entre Forallac i Calonge, o entre Quart i Madremanya.
2: I l'actualitat internacional avui passa per Donald Trump, que torna a estar de mal humor i ha repartit amenaces. La més greu, tornar a atacar l'Iran aquesta mateixa nit.
5: Els hem colpejat amb força aquesta nit passada. Molt probablement hi tornarem aquesta nit. Els avisaré que els atacarem amb força aquesta nit.
2: En la cimera de l'OTAN també ha apuntat contra Espanya, l'ha descrit com un membre horrible de l'organització transatlàntica. Pedro Sánchez també des d'encara ha optat per no inflar la polèmica.
6: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
7: Al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político.
8: Informació, proximitat, música...
9: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
10: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 21%.
11: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

0: El bon temps convida a sortir sempre que la calor no apreti massa. És amb aquesta premissa que moltes activitats de lleure cultural busquin els mesos d'estiu per dur a terme aquestes activitats de caire musical, espectacles de teatre o dansa, per confegir una oferta d'estiu que avui desgranarem. I ho farem amb la presència a l'estudi de Ràdio Arbúcies del regidor de Cultura, Jordi Romero. Gràcies per venir. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Com estem?
1: Bé, acalorats, però bé, força sí. Animats i bé.
0: Molt bé. Doncs anem a fer aquest repàs. Entrem en una època plena d'activitats. Els formats que teniu en marxa fins ara han funcionat? Com ho valoreu?
1: Sí. De fet, és un... El que és el Prat Rodó, el cicle que es diu Notes d'Aigua, és un cicle que ha anat funcionant molt bé. Tots tres concerts que hem anat fent any rere any han anat funcionant amb diferents propostes musicals i culturals que hi ha hagut. I, bueno, és un espai que els plataners ens protegeixen, la riera ens refresca una mica i, per si de cas, portem galledes amb aigua fresca... perquè la gent pugui veure i reposar-se una miqueta.
0: O ja directament tirar-los gallardades d'aigua.
1: Bueno, això potser no, però que la gent pugui veure una aigua freda, perquè allà s'està bé, però el camí a vegades és...
0: Molt bé, doncs, si et sembla, anem per anar destriant tota aquesta sèrie d'activitats que tenim sobre la taula, perquè comencem per el cicle Notes d'Aigua, un cicle que ja porta uns quants anys funcionant.
1: Sí, jo aquest cicle ja me'l vaig... Quan vaig entrar de regidor, el regidor anterior, el Manel, ja el feia funcionar, i crec que abans, fins i tot l'Albert Manyer, crec que va posar en marxa aquest cicle. És un cicle que, bàsicament, l'hem anat mantenint, potser canviant una miqueta els estils musicals, perquè cada regidor té la seva...
0: El seu feeling.
1: El seu feeling, diguéssim.
0: Les seves dèries.
1: Ens agrada més una cosa, els altres amb una altra. Però així tot, sempre hem procurat fer una programació que sigui bastant amable per tothom, vull dir que agradi a molta gent, i el que sí que hem procurat és que sigui una programació d'una alta qualitat.
0: Molt bé, doncs si et sembla comencem amb el diumenge 5 de juliol, que això ja sí. Ho tenim a sobre
1: aquest, sí
0: amb els Retrio, que és un grup de música tradicional que a poc es va transformant, agafant ritme de soul, dixie, jazz i swing. Si sí. Les podem sentir una mica.

0: és una cosa força alegre, força sí, animada.
1: Sí, sí, el grup Retrio són tres, com el seu nom indica, és un contrabaix, és una bateria i un piano, i el que fan és agafar peces tradicionals, no sé, com la presó de Lleida, per exemple, o la moixarganga de Sitges, l'arranquen i la van transformant a poc al llarg del que dura la cançó, amb un ritme de jazz, de swing, de... allò, van modernitzant, diguéssim, sempre amb aquests tres únics instruments. Són tres grans músics, o sigui, són uns virtuosos cadascú del seu instrument, i tenen una altra cosa, són un grup de Sitges que actua, el seu cau, diguéssim, és el Cau Ferrat i el Museu Maricel. Allà toquen, crec que, si no cada setmana, molt, molt sovint.
0: Són els músics residents.
1: Són els músics residents. I aquests museus tenen molta relació amb el Santiago Rusiñol.
0: Ah?
1: Perquè el Cau Ferrat era un de les cases de Santiago Rusiñol, que també va venir a pintar,
0: sí,
1: a Arbúcies.
0: Sí, sí, a principis del segle XX.
1: Per tant, encara que sigui una miqueta així de rebot, diguéssim, agafem la riera que va estar pintant el Santiago Rusiñol amb el grup resident del museu, de la casa museu que tenen a Sitges.
0: Sí, aquesta una mica persona. Aquest punt de contacte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, n'hi ha un històric. Punt de contacte històric i cultural que, bueno, fa certa gràcia, i el grup és molt bo, jo crec que agradaran moltíssim.
0: Doncs aquests són els Retrio,
1: sí,
0: que actuaran, seran els que iniciaran aquest cicle, i després passem amb el Mathieu Saglio, que sí, és una cosa totalment diferent,
1: sí,
0: però que diguem-ne que va estar una mica de pega, perquè ja tenia, sí, que actuar l'any passat.
1: Aquest és un concert de deute, diguéssim. És un concert que li devem al públic i que li devíem amb ell, perquè va fer un esforç tremendo de venir, de col·locar Arbúcies a la seva gira, que és una cosa impressionant. Si mireu al web, està per Alemanya, per França, per Àustria, i fa una parada a Arbúcies, no? I va ploure el que
0: no hi ha escrit,
1: no hi ha escrit, o sigui, després de la del Matthew, la següent pluja bèstia va ser la de la Botifarrada, vull dir que i va ploure moltíssim, i vam tindre de suspendre el concert, era impossible aguantar-lo. A la segona cançó vam tindre de parar-lo, i li vaig prometre tant al públic com a ell que vindrien aquest any, i aquest any espero que faci un dia esplèndid, que puguem gaudir del concert. Aquest és un concert que per mi és una mica especial. És una persona sola amb un cello, ell és francès, resideix a València i fa el que podríem anomenar música culturalment mediterrània. O sigui, sentirem sons de música del nord d'Àfrica, sons de Turquia, sons de jueus, sons, o sigui, una miqueta aquell mediterrani que s'ha barrejat i que ha sabut viure en pau durant èpoques i altres no, però bueno, és una miqueta allò, poder escoltar una cançó amb arrels àrabs i després una cançó amb arrels jueves i després una cançó amb arrels franceses, ens dona una miqueta la imatge aquesta d'una cultura comuna que penso que no hem sabut aprofitar lo suficient i que ens hem estat barallant sempre.
0: Malauradament, sí.
1: Les èpoques històriques amb què s'ha col·laborat són les èpoques històriques culturals més riques que hi ha hagut a la humanitat, diguéssim. O sigui que, a veure si aprenem, escoltem molt la música del cello.
0: Que és... Sí, que a més l'espectacle es diu Cello Solo.
1: Es diu Cello Solo perquè és ell sol, amb un aparell electrònic que es diu sampler, que et va gravant el que tu fas, t'ho deixa com a base, llavors a partir d'aquella base que has gravat a la primera estrofa tu vas fent els teus solos i tot. Vull dir, és un cello que acaba sent doncs quatre o cinc instruments, no? Primer grava el baix, primer després els acords.
0: I això en el moment en què està tocant.
1: En el, o sigui, mateix moment que està tocant.
0: Té la dificultat de que, a més de que és un virtuós del cello,
1: sí.
0: Doncs està contínuament doncs manipulant aquesta electrònica, sí, per crear aquest efecte.
1: Exacte, i és molt, molt bonic. Vull dir que és una persona que té molt de públic i ven molts discos i és conegut a nivell europeu. Vull dir que la seva gira no sé si té 50 i pico concerts aquest,
0: i com el, va, com el va enganyar per venir a Rússia?
1: Jo el conec d'un antic grup que es deia Jerez Texas, que era guitarra, bateria i ell amb el cello, i feien una cosa tan exagerada com barrejar el flamenc i el jazz.
0: I sí, ja li ha agradat sempre fer coses exòtiques.
1: I va ser la primera vegada que jo vaig escoltar un cellista que no feia Bach, que feia jazz, que feia música moderna. I em va agradar molt, i fa molt de temps que el conec, el segueixo, i li vaig proposar venir a Arbúcies.
0: I va dir que sí. Diu, va, farem un forat per venir a Arbúcies. Sí, sí. Doncs escoltem-lo una mica.

0: Sí, se sent com...
1: Se sent al baix, el dum.
0: Sí, sí, sí. Com hi ha algú altre que està tocant de fons, però que no és algú altre. És ell que s'ha gravat abans i s'ha activat aquest fons, no?
1: Exacte. Veus?
0: Ell fa com de solista i de fons hi ha aquesta base que va fent el ritme.
1: L'arrencada de la cançó és el ritme.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: després
0: sí,
1: ell li va afegint els solos i li va afegint altres coses.
0: I no sembla que sigui un de sol a l'escenari,
1: no,
0: sinó que sembla que hi hagi mitja orquestra.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs aviam si tenim més sort i aquesta vegada doncs, no ens plou i podem...

0: de música clàssica d'una qualitat extraordinària. I fem l'últim concert de Cluenda, el fem amb tots els músics que han participat, el fem també el Prat Rodó, i és un moment molt, molt, molt màgic. Vull dir que veurem... Jo aquest concert, evidentment, és la 6a edició, però és la 4a que a mi em toca fer, i em toca estar com a regidor, i ha sigut molt, molt interessant veure com ha anat creixent el festival, sobretot amb la qualitat interpretativa, però la gent que l'hagi seguit s'adonarà compte dels músics que han anat participant en diferents festivals han crescut d'una manera esplendorosa. Vull dir que els nois que sortiran a aquest festival a tocar han millorat, però una barbaritat respecte al de fa 2 anys. Vull dir, han crescut com a músics una barbaritat. Vull dir, n'hi ha alguns que han anat repartint, l'Arola, la violinista, i la pianista, i fins i tot el mateix Joan amb la guitarra, i podem anar veient l'evolució. Vull dir que van fer aquest concert de presentació als voltants de Sant Jordi, i la veritat és que vam quedar com, jo almenys vaig quedar com bastant impressionat de dir com has millorat de tocar amb un any, amb dos, i bueno, podem anar-ho veient. I a més tenim això, a part del concert de Cluenda, tenim 3 dies als jardins i a dins de la casa de Villa Margarita, on és fantàstic.
1: I a banda, parlat també amb la gent del Villa Margarita, amb en Joan Furia i la Lali, vaja, els Joans, perquè el fill el teníem via telefònica. Ens van explicar que també, que a part de tenir talent jove, també tenen alguna pinzellada de talent veterà.
0: Sí.
1: Venen un trio que també són fantàstics, i després tenim a un acordionista brasileny també.
0: Sí.
1: Que no és pas ben jove, no? I l'actuació al final amb una soprano i una professora sembla que va dir la princesa Sofia de Madrid. Vull dir, un nivell que dius brutal. O sigui, que tindrem això, la dualitat del talent jove emergent, però també aquesta veterania i gent consolidada que ja està que ja està ficada al mercat, no?
0: Sí, és la selecció d'artistes és espectacular, és molt, molt, s'ho treballen molt i és molt bonic. Jo voldria dir-vos, aquest concert d'acordeó, que és de l'Octavio d'Assís, que és un brasiler, jo amb aquest noi no l'he sentit, però dir-vos que la primera vegada que vaig escoltar un concert d'acordeó clàssic, bueno, és una cosa... Clar, la gent associa l'acordeó amb un vaixell que va pel...
1: Amb una habanera.
0: Amb una habanera i això.
1: Amb alguna cançó d'aire francès.
0: Sí, però és espectacular. A mi em va agradar. No era aquest, però bueno, la qualitat en els que fan la selecció els hi donem per suposada. Però aneu a veure un concert d'acordeó. No és un instrument habitual. I la veritat és que és magnífic escoltar-lo.
1: Doncs en tindrem una mostra aquest 19 de juliol amb aquests concerts que es fan al Prat Rodó, tots a les 7 del vespre.
0: Tots a les 7 del vespre, exacte. Sí, sí. Quan comença a baixar una miqueta la calor i es comença a estar bé.
1: Passa l'airet. Aviam si em passa una mica, sí, sí. I ens refresca una mica l'aire de la Riera.

0: I si deixem ara el Notes d'Aigua, aquí ja acabaríem i entraríem després la setmana següent, doncs ja estem en temps de festa major. Entremig tenim els dimecres amb alguna sardana, no? Les recuperen les sardanes.
1: Doncs comencem el dia 1, que és aquest dimecres passat,
0: sí, sí.
1: Ja va començar a les 10 de la nit a la plaça de la Vila, i farem una entreballada el dia 15. L'any passat vam fer una, aquest any fem dos, és doblar l'oferta, però bueno, és setmana sí, setmana no. Hi ha hagut una el dia 1 i el dia 15 torna a haver-hi. El dia 1 va estar la copla d'Arbúcies, i el dia 15 ve la principal de Banyoles. Vull dir que tindrem dues coples i
0: aviam si la gent respon i aquesta revifalla de les sardanes.

0: doncs a veure, es nota una mica.
1: A veure, a veure, a veure.
0: Vinga,
1: per això es fa.
0: Doncs aquestes són les sardanes a la plaça, que ja ho tenim, ja, ja ho tenim en marxa. I llavors doncs ja entrem amb el concert en Fer-se Fosc el darrer sí. dissabte d'agost, que aquí tenim dues activitats. Bueno, una, però que tenim dos grups, no? Tenim?
1: No, és una big band amb canta.
0: O sigui, tenim per una sí. banda... Aviam, explica'm
1: sí,
0: una mica...
1: Sí, t'explico. El Fer-se Fosc va ser un projecte que va néixer l'any passat amb la idea de trobar-nos a Joanet l'últim dissabte d'agost tota la gent que està de vacances, de segona residència, que ha vingut a passar... Més tota la gent d'Arbúcies, que està aquí al poble i que ha passat l'agost aquí o que ja ha tornat de vacances. Perquè, clar, l'últim dissabte d'agost és aquell dissabte que dius ostres, demà hem de fer maletes i dilluns tornem a treballar.
0: És el dia de la depressió.
1: Exacte. Llavors, com això, l'any passat vam portar un quintet un grup de vents, que eren cinc músics de vent de metall, que es deien el Barlabras Quintet, i aquest any ens tirem encara més perquè va anar molt bé l'any passat i fem una aposta una miqueta més alta. Bé, la Telva Rojas, que és una cantant de boleros cubana extraordinària, amb una veu impressionant i un porte i un estar sobre l'escenari que déu-n'hi-do, que està acompanyada per la Big Band de la Selva, que són com 10 o 12 músics amb secció de vents, piano, bateria, guitarra i la veu. Vull dir, serà una nit, tarda nit, de boleros i de cançó cubana i caribenya i tal, que agrada a tothom, gent gran, gent jove, i que penso que pot ser molt bonica. La idea és començar a quarts de vuit, perquè encara n'hi ha llum, i com es va desenvolupant el concert es va fent-se fosc.
0: Es va enfosquint.
1: I una miqueta això va sortir de la cançó aquella del Serrat que diu i sovint en fer-se fosc de lluny m'arriba una cançó, no? I vam dir, bueno, doncs per què no ho fem? Aquesta idea per què no la portem a la pràctica? I la vam portar a la pràctica i va anar molt bé i espero que aquest any també vingui molt bé. Va venir molta gent de Joanet, va pujar molta gent d'Arbúcies a Joanet a veure, ho recuperem un espai que no s'havia utilitzat gairebé fins ara que creixin les herbes només, i bueno, és bonic, és una aposta que val la pena i val la pena que la gent la gaudeixi.
0: Uh-huh. I potser també algun de Sant Hilari també s'hi va costar, no?
1: També, el que passa és que estan en festa major i sempre diuen, no, és que estan en festa major, però sí, bueno, sí. Aquella hora a quarts de vuit poden baixar i després anar a sopar i després anar a la festa major.
0: Fantàstic.
1: Sí que poden fer-ho.

0: Bé, un estil cubà absolutament inconfusible.
1: És un concert de Las Vegas.
0: Sí.
1: Amb trompetes, amb cantant, vull dir, clar.
0: Aquí la tenim actuant amb una altra orquestra, no és la Big Band de la Selva,
1: sí?
0: Però bé, és una de les actuacions on ja ens fem una idea de com pot anar la cosa. I ja entrem al setembre, on aquí doncs, sempre hi ha activitats. Aquí sí. Comencem amb el circ. No sé quina fórmula es farà servir aquest any.
1: Bueno, el circ es plantarà la setmana de l'11 de setembre a l'Espai Verd. És aquell circ petitet, eh? No és un...
0: Sí.
1: És un circ bàsicament...
0: Davant de la Farga.
1: Sí, és un circ que bàsicament el que fa és un espectacle de pallassos, de clown i d'equilibris i de voltaretes i tal, però bueno, és una carpa petita, fan una nova, van venir fa 2 anys amb una obra, aquest any han estrenat una obra nova que es diu Les Noces de Figaro, que agafa una miqueta la idea de Les Noces de Figaro, de l'òpera, i bueno, estaran, venen a muntar, em sembla que el dia 9 o 10, i estaran de l'11 de setembre, que aquest any cau, crec que en dijous, fins al diumenge a la tarda, en funcions de tarda i vespre. Bueno, vespre tampoc molt vespre, eh? Vespre vol dir a les 8.
0: Sí, dureta, no? Una cosa... Perquè sí, deu estar molt adreçat a un públic infantil, sí, familiar.
1: Sí, encara no ho hem acabat de concretar, però jo crec que es fa un passe a les 6 i un passe a les 8, una cosa així perquè tothom se'n pugui anar després a retirar-se
0: dureta, que...
1: cap a casa o allà on vulguis.
0: Aquella, sí. Ja cap al setembre ja es fa, sí, fosc abans, ja fa, clar, més fresqueta. Esperem que faci
1: ja
0: més fresqueta.
1: Ja es fa el que se li diu el Parc Monger o l'Espai Vera, allà davant de la Farga.
0: Aquest espai cada vegada va agafant més embranzida.
1: Bueno, allà fem això del circ, fem lo de les jornades del Vescomtat de Cabrera, i bueno, clar, és un espai que ens dona possibilitats de moltes coses. Vull dir que s'ha de cuidar una mica, s'ha de posar uns lavabos i un punt de llum, però això és relativament senzill, això ven, t'ho descarreguen i ja està. I jo crec que té moltes possibilitats. I vaig estar pensant de fer cinema.
0: Cinema
1: sí,
0: la fresca.
1: Però no vaig acabar de concretar-ho perquè és una mica sorollós per fer cinema. Passen cotxes i tal, i sí, m'ho vull pensar una mica més, tio.
0: Sí, perquè si hem de posar plaques antisoroll...
1: No val la pena, vull dir, podem fer-ho en un altre lloc, però potser la nit que vaig estar allà mirant ho passava algun camió, passava això, i vaig pensar, ui, aquí n'hi ha... Pot haver-hi soroll.
0: Hi poden haver interrupcions.
1: I ho haig de pensar més. Però sí que és un espai que té moltíssimes possibilitats. Sí, sí.
0: I llavors ja entrem en les activitats de la plec de la capella.
1: Exacte.
0: Que aquí no sé si hi ha alguna obra de teatre o...
1: Doncs al Teatre del Centre, el Jordi, i fan una estrena, cada any fan una estrena que serà el divendres.
0: El Jordi Ferragut.
1: Serà el divendres 22 o una cosa així. És, normalment, o sigui, la plec de la capella és dissabte i diumenge, on hi haurà sardanes, com sempre, on hi haurà les activitats que organitza la parròquia, on hi haurà un espectacle infantil dissabte al dematí, que encara
0: no tinc
1: segur qui pot venir. I amb el Jordi Ferragut sí que ja hem parlat, que té una obra que la té estrenada i girant aquest any per primera vegada, i ens la vindrà a presentar aquí el divendres. Això serà, crec que, a les 8 del vespre. Ja us passaré.
0: Bueno, això llavors, sí, ara ja estem fer volar coloms, sí, molt endavant, però està bé avançar una mica,
1: sí, sí,
0: i saber el que ens anirem trobant, no?
1: Però és un clàssic, no? La plec de la capella, el Jordi Ferragut, sí, estrena obra de teatre.
0: I més ara que s'ha jubilat, doncs sí, mira, ara tindrà, això, té més temps per dedicar-se.
1: I això ho continuarem, que ja està bé.
0: I llavors, no sé si després ve el cicle de teatre.
1: Després ve l'octubre teatre. L'octubre teatre sí que ja us puc dir que el dissabte el Raül ens portarà l'obra de 1938, que és una obra que jo vaig poder anar a veure a Girona, i és estremidora, és fantàstica, és preciosa. Parla d'un refugi a la Guerra Civil de Barcelona, on una persona és un personatge real, eh? Una persona que de professió era pallasso va veure que el millor que podia fer era baixar al refugi quan tothom estava aterroritzat i fer riure la gent. I és una obra que explica aquesta història amb una tendresa i una, allò és molt bonica. El Raül ha fet una enorme feina i és, bueno, una miqueta també recuperar la memòria històrica de coses que han passat i que no es poden oblidar. Tenim això.
0: Parlem del Raül Martínez.
1: Del Raül Martínez, sí, sí, sí.
0: Ha preparat
1: sí, sí.
0: aquesta obra que...
1: El Raül, el entenc, Daxis, el Daxis, Daxis Teatre.
0: Sí. Que entenc que ho fa en solitari. És com
1: no, un, no, no, no, no, amb una noia, que no és la seva parella, és una actriu. Eh? Uh-huh. I després, el diumenge, tenim una obra que es diu Gota, que és una de les obres per públic familiar. Es va presentar a Tàrrega l'any passat amb un èxit brutal i ha estat com una de les nominades com a millor obra de teatre familiar d'aquest any passat. Vull dir que és una cosa que és molt recomanable veure. Es diu Gota, l'obra. I el divendres, perquè serà divendres, dissabte i diumenge, el divendres estem encara pendents d'un parell de propostes que encara no hem acabat de coordinar i de lligar.
0: Però estem fent la mirada molt llarga. Ah,
1: sí,
0: està
1: sí,
0: bé
1: sí.
0: saber-ho.
1: Això serà
0: per fer boca, eh?
1: Això serà el cap de setmana del Pilar, que no sé si és 11, 10, 11 i 12.
0: El
1: Pilar és el 12,
0: és el 12.
1: Això sí. Pues aquell cap de setmana serà Octubre Teatre.
0: Serà l'Octubre Teatre, que també ja és una fórmula que la vau recollir el que es feia abans i la vau reformulant aquest cap de setmana concentrant totes les activitats.
1: Sí, això.
0: Uh-huh. Molt bé, i no sé si després del cicle de teatre, ja fins a finals d'any, teniu pensat alguna altra cosa, algun tribut d'aquests, algun concert d'aquests que han funcionat força bé?
1: Mira, jo ara en aquests moments no estic agafant cap compromís per després del Pilar, perquè estem en procés de tancar tot el tema de finançament de la segona fase de Naus Anyats, diguéssim. La segona fase seria la gradària, l'escenari, l'equipament de so, llum, vídeo, i posar i pintar i acabar d'arreglar les coses una miqueta. Vull dir que aquesta segona fase ens deixaria ja un teatre allò
0: funcional
1: al 100% i còmode i bé. I clar, jo el calendari que tinc ara per fer, si jo aquesta primera setmana de juliol podem tancar el finançament i després els tècnics em diuen això ha d'anar a concurs i no sé què, tota una sèrie de coses que a mi allò se m'escapen, però dic, no, si s'ha de fer així,
0: els procediments de l'administració,
1: sí, l'administració i tal. La idea seria que cap al setembre poguéssim decidir ja si tenim el finançament i les obres i tot això, ja establir un calendari d'obres i en seguida que acabés Octubre Teatre començar amb la idea de que a finals d'any estigués, però com totes aquestes de les obres són com són, doncs jo crec que cap a finals de gener, febrer, si tot va com va, podrem tornar a obrir a Naus Anyats. I ara estic una miqueta amb la gent parlant de dir, bueno, el desembre acabem de veure-ho, perquè jo el desembre ja sé segur si hauré acabat o no hauré acabat el mes que ve les obres, i comencem a programar pel gener-febrer. Uh-huh. Evidentment amb una sèrie d'actes d'inaugurem, obrim Naus Anyats i tot això, perquè clar, aquestes obres farà que hagin d'estar tancades
0: evidentment
1: un parell o tres de mesos. Uh-huh. Sí.
0: I actualment s'estaven començant a fer les obres de muntatge de la climatització.
1: Mira,
0: això com està?
1: La climatització ja està tota instal·lada, ja estan les màquines posades, els tubos posats, tot això. Ara en aquests moments ja funciona el que és l'intercanviador d'aire, per dir d'alguna manera. O sigui, hi ha una màquina que entra aire i recull aire i va que l'aire de la sala no es quedi tancat.
0: Sí, que hi hagi una recirculació.
1: I llavors ens falta que la companyia de la llum ens vingui a connectar els 60.000 watts, perquè ara en tenim 40, que això tenien de venir divendres, tenien de venir sí, dilluns ja. I ja. Dimarts i no sé què, però aviam si ja venen, i a la que ens posin el comptador amb la nova potència, llavors ja es pot posar en marxa el que seria la màquina de fer fred o la màquina de fer calor. Sí.
0: Perquè si no ara saltarien literalment els ploms.
1: Bueno, ja, es podria fer malament, es podria fer malbé la màquina, perquè la tindries de fer funcionar amb menys potència de la que necessita. Vull dir que no. Nada més els de la màquina, diguéssim, els que fan l'última inspecció de la màquina i diuen es pot posar en marxa, necessiten tenir aquesta llum per provar-la.
0: Poder provar-la.
1: Però jo crec que això és una cosa que si quan estigueu escoltant aquest programa no està en marxa, ja serà qüestió de 2 o 3 dies. Uh-huh. Així tot, després del misteri de la Santíssima Trinitat, quan s'acaben unes obres, és de les coses irresolutes que els catalans tenim, eh?
0: Sí, és el que es diu allò dels paletes, diu, sempre estan en gràcia de Déu, gràcies sí, a Déu que venen i gràcies a Déu que se'n van.
1: Sí, sí, és allò, dius...
0: Molt bé, doncs bé, aquesta era, t'has avançat, però saber la situació de Nauseats, que sé que ja està en procés d'acabar-se,
1: sí.
0: Però bé, ja ens hem actualitzat de tot com està.
1: I ara i en aquests moments està tot el que és climatització esperant tenir la potència necessària, que és qüestió d'un dia, dos, no?
0: Sí.
1: I tancant el tema del finançament de tota la resta. Si fem el tema del finançament de tota la resta, que això també serà una cosa de 10 dies o una cosa
0: està,
1: així. O
0: sigui, està al dente,
1: sí, abans de vacances sabrem el que pot passar, si és com tenim previst i com hem acordat i com hem parlat amb la Generalitat. Jo crec que l'octubre, després d'Octubre Teatre, ja desmuntem el que n'hi ha i comencem a posar les coses noves.
0: I és aquest punt i a part obligat perquè la infraestructura estarà en dansa.
1: Sí, sí, sí, clar, és que a més no, això no ho pots obrir a mitges. O sigui, perquè o no hi haurà l'escenari, o no hi haurà la graderia, o no hi haurà llum.
0: Sí, sí, sí.
1: No.
0: O sigui, si s'han de fer activitats, haurà exacte, de ser en un altre àmbit, amb un format més reduït.
1: Sí, sí, sí, perquè és interessant, són unes obres grans, vull dir que... El
0: projecte i esperades.
1: El projecte esperades. És molt interessant, vull dir que si el podem tirar endavant, penso que donem un equipament. Un equipament al Arbúcies que està pensat per tota la gent d'Arbúcies, evidentment, per les companyies de teatre, per tota la gent que pugui tenir un espai on recaure, on ensenyar, on aixecar obres, però també tenim una cosa que hem de pensar. A mitja hora d'Arbúcies viuen 60.000 persones. A mitja hora. Uh-huh. O sigui, n'hi ha teatres de Barcelona que tenen gent més lluny. N'hi ha barris de Barcelona que estan a molt més de mitja hora. Per tant, aquí tenim, si agafem Sant Celoni i Santa Coloma, Vic ja queda més de mitja hora, però a mitja hora d'Arbúcies tenim 60.000 veïns. Bueno, podem plantejar-nos un equipament amb una potència territorial molt...
0: Que sigui un punt
1: important,
0: d'atracció.
1: Evidentment,
0: sí. Sí,
1: molt
0: sí, important. Si sap confegir una programació,
1: i que l'espai sigui útil i que l'equip de so i de llum sigui útil i això, vull dir que la idea, ja ho anirem explicant més, no? Però la idea està pensada per fer una cosa allò que sigui interessant per la gent d'Arbúcies i per molta més gent i per companyies mitjanes i companyies grans.
0: Home, la idea és que l'equipament no es quedi allò tancat per fer 4 coses, sinó que pugui donar un rendiment, ja que costa uns diners i que ha de tenir doncs, unes condicions doncs, que sí. Després se li pugui treure aquest rendiment i que la inversió doncs, es reparteixi.
1: I que doni servei.
0: Ah,
1: que
0: exacte.
1: Doni serveis.
0: Molt bé, Jordi. Vinga. Doncs ja serà el setembre perquè nosaltres acabem temporada ara mitjans de juliol, però bé, estarem al cas i de totes maneres si hi ha alguna cosa a l'estiu i es pot fer alguna promoció amb falques o això, doncs...
1: Jo quan tingui... És que ho tinc però no ho he agafat, eh? I de memòria no vull dir les coses perquè m'equivocaré. Diré un nom d'una obra que no serà i el Jordi Farragut dirà que no vam dir aquesta
0: cap
1: obra,
0: problema, vale? Ja ho anirem, ja, o sigui, tindrem temps de...
1: ja t'ho diré, ja t'ho passaré i podreu explicar a la gent de què va l'obra i de què, com es diu i tot això, ja t'ho diré.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies, Jordi. Jordi Romero, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Arbúcies, moltes gràcies
1: a vosaltres,
0: i endavant.
1: Vinga.

0: Fets i Llei, amb Jordi Masnou.
1: Doncs anem per feina, entrem en aquesta última part del programa i moltes vegades tenim la visita del nostre advocat emèrit, Jordi Masnou. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Per què rius?
2: Home, això d'emèrit sona,
1: sona
2: a Qatar, no?
1: No conto pas que vagis a fer visites per aquests mons de Déu, no?
2: No, ni a Sant Xenxa tampoc.
1: A Sant Xenxa tampoc. Molt bé, alguna barqueta deus tenir per això, almenys una Zodiac.
2: Un paddle surf.
1: Un paddle surf, bueno, també està bé. Va, direm que és... que entra dins de la temàtica d'aquesta del Sant Xenxó. Molt bé, doncs no parlarem de l'emèrit ni parlarem de la reialesa local, sinó que parlarem de jurisprudència, que és el negociat que ens porta en Jordi aquí al programa de l'Amics i Residents. I començarem per temes, uns temes estiuencs, no? Refrescants. I començarem per... quan tens un embargament, que doncs, tens un deutes i, uns deutes i te'ls reclamen via judicial... Aviam, fins a on, que això molta gent potser s'hi ha trobat i dius, bueno, fins a quin punt em poden arribar a descomptar de la nòmina o dels estalvis que pugui tenir.
2: Sí, això que has dit de temes estiuencs t'he vist molt optimista. Escolta'm, no, mira, cada vegada que el govern puja el salari mínim, evidentment els treballadors estan contents, els empresaris potser no tant, i els que tampoc ho estan normalment són els que intenten embargar els seus deutors i buscar els ivents, no? Per què? Doncs perquè la llei determina que el salari mínim no es pot embargar.
1: Ah, vaja. Clar, és augmentar
2: l'import sobre el qual no pots embargar. El segon tram, és a dir, el doble del salari mínim es podria embargar un 30%, el triple un 50% i així de manera gradual. Però què passa si resulta que, deixant clar que no et poden embargar ni la nòmina ni la pensió amb aquests marges que hem dit, què passa si tu tens un compte on el sobrant del que vas gastant cada mes ho poses allà, no? És a dir, aquest compte només es nodreix de la teu sou.
1: Exacte.
2: O només es nodreix de la teva pensió, que no arriba al salari mínim. I allà hi ha un remanent de 1.000, de 2.000 euros, de 3.000 euros.
1: Imagina que portes 5 anys amb aquesta situació precària, però tu has anat podent fer una mica de bosseta perquè ets formigueta i mira, vas estalviant alguna cosa.
2: Doncs aquí, si podem acreditar que aquest compte només es nodreix d'una nòmina o d'una prestació que no arriba al salari mínim, per tant és una quantitat inembargable legalment, podries demanar que t'ho desbloquegessin, que t'ho destravessin, que et tornessin aquests diners. Caldrà anar cas per cas, caldrà mirar els extractes bancaris, caldrà acreditar això que hem dit, d'acord, però és una opció a valorar.
1: Home, això és una cosa interessant a saber, perquè a lo millor hi pot ser que en algun moment donat algú es trobi en una situació que li pot caure un embargament i que en aquell moment doncs hagi estat podent estalviar alguna cosa a partir de certa data i llavors es trobi que li embarguin aquests diners. O això és efectiu a partir de què es fa l'embargament?
2: No, el tema és aquest, és a dir, tu no et poden trobar aquest import. Per tant, si tu pots acreditar que aquell saldo ve d'un salari o d'una prestació que no superava els llindars embargables, tindràs dret a que no t'ho embarguin.
1: Molt bé, així, amb independència de si la reclamació ha sigut abans o després.
2: Exacte.
1: Doncs vinga, ja ens podem endeutar, ja sabem on hem d'anar a morir. Llavors tenim un delicte moral, un tema que darrerament, malauradament, és doncs està, diguem-ne, en boca de molta gent. Ja s'han produït casos d'insults racistes en un camp. I a banda de les sancions esportives que se'n puguin derivar, doncs hi ha unes conseqüències judicials que ara ens les explicaràs.
2: Sí, és a dir, l'insult racista, desgraciadament, com has dit tu, tan típic en els camps de futbol, per exemple, doncs poden constituir un delicte contra la integritat moral i tenen una conseqüència. En aquest cas estem parlant d'un tema en concret, hi va haver-hi un camp de futbol on doncs un aficionat que es considerava graciós va dir-li a un jugador de pell fosca negrata. El tema és que, a part d'això, va quedar gravat, va quedar publicat a les xarxes i això es va difondre i tothom ho va poder veure. Per tant, va ser fàcilment perseguible. I a més s'hi junta el fet de que, clar, la persona que rep aquest insult, lògicament, va veure's afectada en la seva integritat moral, es va veure perjudicada. Llavors, aquí, finalment, la persona que va proferir l'insult va reconèixer els fets. De fet, va consignar un import per indemnitzar, va enviar una carta de disculpes, que tot això va ser tenint en compte com un atenuant, i al final se li va aplicar una condemna de 9 mesos de presó, que no va haver de complir si complia uns requisits, que després diré, una multa, i els requisits eren, doncs, que quedava inhabilitat per exercir activitats relacionades en el món de l'esport, no podia tornar a delinquir i durant 3 anys no podia entrar en cap recinte esportiu.
1: Tot i haver mostrat un penediment o d'haver intentat rescabalar una mica l'honor.
2: Exacte, és a dir, aquest penediment va ser tingut en compte com una atenuant, com una alleujant de la pena, d'acord? Però tot i així hi havia una pena, hi ha uns mínims que s'havien de complir, que al cap i a la fi la voluntat del dret penal és reinserir. Per tant, pots pensar que és el fet de dir castigar per donar exemple, però també perquè un aprengui el que no ha de fer.
1: Això és el que hauria de ser moltes vegades la justícia i algunes de les condemnes. I un altre dels temes recurrents són els accidents de trànsit, però aquesta vegada no són entre turismes, com és més habitual, sinó entre dues bicicletes que van xocar.
2: Sí, aquí sí que et donaré la raó. Bé, te la dono sempre perquè tu ets un mestre.
1: Home, no.
2: Però aquí et donaré que hi ha aquella pel·lícula que es diu Les bicicletes són per al verano.
1: Ah, sí.
2: Doncs avui sí que tenim aquest tema estiuenc, que és dos bicicletes van xocar de cara en un carril bici. I el cert és que no es podia determinar quin era el responsable de l'accident. No hi havia testimonis i hi havia versions contradictòries. I un va
1: la paraula d'un contra la de l'altre.
2: Exacte. I un va prendre mal de veritat. Què va passar? El que va prendre més mal va posar una demanda contra l'altre i contra la companyia asseguradora de l'altre, no tant perquè l'altre tingués una assegurança obligatòria, però sí que tenia una assegurança de la llar que cobria diferents activitats, i li va posar una demanda i la va basar en la llei de vehicles, d'assegurança de vehicles a motor, per analogia. Va dir, escolta'm una cosa, quan hi ha un accident i no es determina la responsabilitat, jo dic que la responsabilitat és de l'altre, i en tot cas, si no, que hi hagi una concurrència de culpes i que s'apliqui un repartiment, doncs si no cobro el 100%, cobro el 50%, val? I va instaurar, va plantejar aquesta acció legal. Inicialment li van donar la raó i li van donar una indemnització de 50 i pico mil euros, per tant va prendre mal. Què passa? Que es va presentar un recurs i van dir, escolta'm una cosa, aquesta llei que vosaltres feu servir que preteneu fer servir és una llei prevista pels vehicles a motor, i una bicicleta, i en aquest cas a més eren bicicletes que no tenien motor,
1: que no eren aquestes que ara més habitualment hi ha elèctriques.
2: Val, doncs era una bicicleta, eren dues bicicletes normals, i quan em va dir, escolta'm, aquests vehicles, aquestes bicicletes no s'han d'acollir a aquesta llei prevista pels vehicles a motor, i de fet el Codi Civil ja preveu una responsabilitat de totes les persones en la seva actuació diària en diferents temes, per tant hauria d'haver anat per aquí el tema i no és com heu dit vosaltres. Per tant, van acabar desestimant la demanda i van decidir que aquí no hi havia culpa a repartir per part de ningú, i van decidir, doncs, que no s'havia de pagar res.
1: Sempre al final la interpretació, no? Anar a buscar quin és l'argument definitiu, no?
2: Bueno, de
1: i
2: fet,
1: és com no hi ha una llei reguli això d'una manera més concreta.
2: Bueno, de fet, Jordi, hi ha un principi general del dret que diu que hi ha entre la llei no distingeixis tu.
1: ja. Però bé, hi ha una instància superior, o Déu Nostre Senyor, que acaba determinant quin és el criteri que s'ha d'aplicar, no?
2: Ja saps que sempre tenim el Tribunal Suprem.
1: Sí, Sant Tribunal Suprem, eh? I acabem, és on anem a parar sempre, acabem amb les despeses d'un enterrament, no? Quan algú se l'ha d'enterrar i aquella persona, doncs, no té recursos, no, i ho ha d'assumir a un familiar o un amic, qui és que en última instància té que fer-se càrrec d'aquestes despeses?
2: Mira, a mi aquest tema em fa pensar una mica, aquest tema que explicaré ara, quan jo porto temes de dret urbanístic, sempre me queda clar una frase quan estudiava que em deia que les expectatives de dret no són indemnitzables. Doncs en aquest cas podríem dir que sí, que ho són en temes hereditaris, i et diré per què. És a dir, aquí hi havia una persona que va morir i no tenia cobertes les despeses d'enterrament, de sepeli, i va haver-hi algú que se'n va fer càrrec i va pagar, i estem parlant, si ens hem trobat, tots sabem que això val diners, i va pagar
1: sí.
2: Doncs, 4.000...
1: Si no té un ocàs o alguna assegurança de decés, doncs...
2: Doncs va pagar més de 4.000 euros d'enterrament. Uh-huh. Quan es va obrir el testament, resulta que no tenia aquelles expectatives de dret, no es van materialitzar.
1: No es van materialitzar.
2: Val? I llavors va haver-hi un altre hereu. Llavors ell va pretendre, aquesta persona va pretendre cobrar de l'hereu el que ell havia pagat de despeses d'última voluntat. D'última voluntat, d'enterrament.
1: D'enterrament.
2: I els jutjats han dit que sí, que tenia raó i que té dret a cobrar. Per què? Doncs per una lògica que jo també comparteixo, que és la següent. És a dir, quan tu fas una herència, quan tu tramites una herència i calcules l'actiu i el passiu i el resultat final sobre el qual després liquides els impostos que correspongui, val? Bé que et pots deduir les factures d'enterrament, de tanatori, d'última enfermetat, aquestes coses es poden deduir. Doncs, per tant, si formen part del passiu que hi pot haver-hi a l'hora de determinar l'herència, la massa hereditària, val? També és lògic que l'hereu, que ho rep tot i que és el responsable total, doncs hagi d'assumir aquestes despeses. Després, si vol, se les dedueix o se les deixa de deduir al liquidar els impostos. Però en aquest cas van condemnar l'hereu a pagar aquestes factures.
1: I aquest hereu segurament ja havia acceptat l'herència, perquè a vegades un pot acceptar o no l'herència,
2: sí,
1: no?
2: Sí, en aquest cas era l'hereu, per tant ja l'havia... Ja, no era el cridat a l'herència, sinó que era l'hereu. L'havia acceptat i per tant va haver d'assumir les despeses.
1: Va tenir que assumir les despeses. Molt bé. Doncs bé, fins aquí ha arribat aquest espai, aquesta nova edició de Fets i Llei, on sempre el mestratge de Jordi Masnou ens ha il·luminat aquesta estona de ràdio, doncs posant el punt sobre la i d'aquestes qüestions que avui hem tractat. Jordi, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem que aquesta temporada acabem de fer-ne una última abans de tancar la paradeta. Ja sabeu que podeu trobar els serveis de Jordi Masnou a Finques Valls, a Gestoria Valls, on allà, doncs, si necessiteu dels seus serveis d'una manera més professional, doncs ja sabeu que el podeu trobar. Jordi, ens veiem.
2: A reveure.
1: O ens escoltem.

Això s'acaba, tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst dedicar el darrer programa de la temporada a la memòria de Jordi Cornet, col·laborador de l'emissora que ens va deixar l'any passat. Recordarem la seva presència recuperant alguna de les seves intervencions en diferents entrevistes fetes aquests darrers temps. Can't we be friends? Never. Avui ho ha fet possible a les xarxes socials Manel Canaleta, a la Meteo Xavier Soler, a la secció Carles Carbonell, can't we be friends? I un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. Avui, amb la presència de Jordi Romero a l'entrevista i Jordi Masnou a l'espai de Fets i Llei. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I també a través del WhatsApp de Ràdio Arbúcies, amb un text o una nota de veu breu al telèfon 603-487-129. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Salut a tothom i molt bona setmana!

0: Doncs mira, Laia, jo valoro molt i molt el Canemàs en aquest sentit d'un dossier central que es mullen, més ben dit, perquè sí, el d'aquesta nova entrega va versa sobre la festa i l'aigua.
1: Sí, sí, és molt interessant per aprofundir en temes des de diferents perspectives.
0: Exacte. Ep, en parlarem ara mateix, però mira, mira, llum vermella. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 3 de juliol de 2026, diada de Sant Tomàs Apòstol. I atenció, perquè aquest és el programa número 852 de la nostra etapa digital i el 2641 de tota la nostra història. Ja som en ple juliol, de fet, i la calor apreta.
0: I com sempre ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat i estem en un cap de setmana de festa major a molts punts del país. Avui volem saludar especialment la gent de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, d'Hostalric, a la Selva, de Llampies, al Gironès, i de Polinyà, al Vallès Occidental. Bona festa major a tots i totes.
1: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central ens porta de nou al Canemàs, la revista de pensament associatiu, i concretament el seu dossier central, que gira al voltant de l'aigua i la festa.
0: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, sí, ens acompanyeu?
1: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials i, per descomptat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial a les emissores de ràdio local que ens ajuden a arribar a cada racó del territori.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa i les cançons que tornen amb Josep Maria Dell i un va de joc amb la companyia de jocs L'Anònima.
1: Però ara és el moment d'endinsar-nos en el pensament i en la recerca. Aquesta setmana ens centrem en el dossier L'aigua i la festa, de la revista Canemàs, que és el tema central d'aquest Festa Festa.
2: Festa Festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa Festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
5: L'aigua és molt més que un element essencial per la vida. Al llarg dels segles també ha esdevingut un símbol de fertilitat, purificació, celebració i identitat col·lectiva. Arreu dels països catalans, rius, fonts, platges o places han estat l'escenari de rituals, de festes i de tradicions que han convertit aquest element en protagonista de nombroses manifestacions de cultura popular. Precisament aquesta és la proposta del nou dossier central de la revista Canemàs, que en el seu número 32 posa el focus en la relació entre l'aigua i la festa. Un recorregut que reuneix investigadors de diferents territoris per documentar pràctiques festives tan diverses com els balls de plaça, els correaigües, les celebracions vinculades als rius o les festes marítimes, mostrant la riquesa i la diversitat d'aquest patrimoni immaterial. El resultat és un mapa ampli que travessa el conjunt dels països catalans i que permet entendre com un mateix element pot adoptar significats molt diferents segons el territori, la història i la comunitat que el manté viu. Alhora, el dossier també evidencia la vitalitat de la recerca sobre cultura popular i la necessitat de continuar documentant unes pràctiques que evolucionen constantment. Per conèixer com s'ha gestat aquest número i què aporta a l'estudi del patrimoni festiu, avui conversem amb Helena Espuny Arasa, directora del dossier central L'aigua i la festa de la revista Canemàs. Tot projecte d'investigació parteix d'una pregunta inicial. En aquest cas, la voluntat era entendre fins a quin punt l'aigua ha condicionat les nostres celebracions i quines lectures permet fer avui sobre la cultura popular.
6: I inicialment es volia abordar l'aigua per ser un tema ara en ment de molts per motiu del clima actual, tant per l'excés com per defecte d'aigua i les problemàtiques que comporta. Molts grups d'estudiosos estan girant la mirada actualment cap al passat per veure els problemes que comportaven les sequeres i els aiguats en altres moments de la nostra història i com ho feien els nostres avantpassats per gestionar l'aigua en períodes de sequera i de pluja excessiva. De la gestió tradicional de l'aigua, que és un tema molt extens, van passar l'aigua en el fet festiu, que tot i no ser tampoc un tema gaire acotat, sí que és una dimensió de primer ordre en la cultura popular. La premissa inicial fou una selecció d'articles que abordessin en el seu conjunt el màxim ventall possible de dimensions i significats de l'aigua dins el fet festiu en indrets ben diferenciats de les terres de parla catalana. No es demanava descripció de la festa, sinó reflexió al voltant de festes que tenen l'aigua com a element protagonista, festes que contenen algun ritual aquàtic i festes en les que la presència de l'aigua n'és només un element complementari, i com això ha pogut anar evolucionant al llarg del temps.

0: Malgrat la gran diversitat de festes que recull el dossier, totes comparteixen un mateix fil conductor, la manera com les comunitats han convertit l'aigua en un element de celebració, de cohesió i de transmissió de la memòria col·lectiva.
1: La riquesa simbòlica de l'aigua és universal a totes les cultures i al llarg de la història ha format part tant d'allò sagrat com d'allò lúdic de la nostra cultura. Un ball de plaça o un correaigües poden formar part d'una festa que celebra una sanació, que celebra la fi d'una epidèmia o la fi d'una plaga agrícola, per exemple. Un ball de plaça o un correaigües poden formar també part d'un romiatge que en el seu origen era una rogativa de pluja o d'una benedicció amb aigua beneita d'animals de treball. Independentment del paper més o menys destacat que tingui l'aigua dins de les diferents festes, en definitiva, el fil conductor és la seva indiscutible importància per a la gènesi i la preservació de la vida. I en les festes d'aigua i amb aigua tractades en el dossier s'apel·la a alguna o diverses de les dimensions simbòliques d'aquest element primordial. Pot ser la neteja, l'aigua que guareix, la que purifica, la que dona la vida, la que configura un paisatge o la que s'ho emporta tot.

0: La geografia també condiciona les formes de celebrar. Les festes vinculades als rius, a la costa, a les fonts o a les zones de muntanya responen a realitats molt diverses, però totes formen part d'un patrimoni compartit.
1: Doncs bé, hi ha factors físics determinants, com la presència del mar o no, però rius, rierols i fonts són més abundants i la gent hi ha acudit secularment per abastir-se, transportar, cultivar, netejar, curar-se i també per celebrar-hi rituals de rogativa, rituals de sanació, de benedicció, de rejoveniment, associats a una festa o que van esdevenir festa. Molt sovint aquests rituals de l'aigua s'entenen des del culte a les divinitats de l'antiguitat, i això és comú a totes les terres de parla catalana que formen part de la mateixa cultura grecollatina o inclús anterior. El cristianisme els va integrar i els ha fet arribar als nostres dies, segurament transformant l'estructura de les festes, però no el sentit primigeni. Els elements singulars dins d'una festa i variants n'hi ha, fruit d'unes condicions històriques, geogràfiques, etc., concretes, de la creativitat de cada col·lectiu, però aquestes singularitats són sobretot elements festius que s'han conservat de manera més o menys aïllada en uns indrets concrets, que en el passat formaven part d'un model de festa més extès en el seu entorn i han anat desapareixent o transformant-se segons les poblacions. Realment, les comunitats sempre han sigut permeables i s'han emmirallat en com feien la festa als seus veïns o en indrets més llunyans. També la religiositat dominant en cada moment ha estructurat de manera determinant el sentit i el contingut de la festa. Actualment li donem molt de valor a la singularitat, potser perquè el turisme cultural ara està més desenvolupat, però no sé si sempre se li ha donat tant de valor a aquest concepte.
0: Un altre dels aspectes que posa en relleu aquest número 1 és la importància de la investigació. Moltes d'aquestes pràctiques han estat poc estudiades o només es conserven gràcies a la feina d'investigadors locals i de les mateixes entitats culturals.
1: Doncs déu-n'hi-do el camí recorregut els darrers anys en la recerca sobre patrimoni cultural immaterial i en concret sobre festes. Els centres d'estudis han contribuït en investigar i documentar les festes locals i també particulars que mantenen repositoris constantment actualitzats, com el portal de festes del Manel Carrera. També podem citar estudiosos molt centrats en aquesta temàtica o els esforços de les administracions per catalogar i prendre mesures de salvaguarda del patrimoni festiu. Tot i així, hem hagut de cercar autores i autors que donessin perspectives diferents de les festes de l'aigua, no solament per la seva ubicació territorial, sinó també que poguessin parlar de festes amb funcions i dimensions simbòliques diferents i al mateix temps anessin més enllà de la mera descripció de la festa, que poguessin fer-ne reflexió, sigui de l'origen, sigui del perquè de l'evolució, sigui de la comparativa entre models diferents, etc. Resumir aquest tema en 6 articles és complicat, ja que la riquesa de la cultura festiva de l'aigua en les terres de parla catalana és molt més rica.

0: Més enllà de recopilar coneixement existent, cada número de Canemàs també busca obrir noves perspectives i generar debat al voltant de la cultura popular contemporània.
1: Destacaria la nova hipòtesi del Manuel Carrera sobre la importància de l'aigua en l'origen de les falles del Pirineu. També destacaria l'interès del Bernat Salvanyà en cercar les continuïtats i les ruptures del model tradicional de les festes d'aigua dels pobles de costa entre Arenys i Tossa de Mar. O l'anàlisi que en fa el Jordi Bertran de les diverses modalitats dels orígens, les funcions dels correaigües com a elements de cohesió social. Però en tots els articles hi ha algunes dades que potser no sabíeu i caldrà llegir-los per descobrir-les.
0: Moltes gràcies, Helena Espuny, per haver-nos acompanyat als micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa.
3: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat.
4: Festa, festa.
5: Expedient C, amb Amadeu Carbó.
6: La recerca de l'aigua és fonamental per la subsistència dels grups humans. Tant és així que els experts vaticinen que els conflictes de la humanitat que actualment es centren en les qüestions energètiques experimentaran en un futur no gaire llunyà un gir centrant-se en el control i l'explotació dels recursos hídrics. Un dels mètodes emprats per localitzar aigua en el subsol, amb èxit demostrat, és la radiostèsia. A casa nostra, els recercadors d'aigua que usen la radiostèsia reben el nom de saurins. I com que en aquest cas el nom sí fa la cosa, ens remetrem a l'etimologia del mot. La paraula saurí prové de l'àrab, al-zuari, que vol dir il·luminat, que disposa el do de l'evidència que veu on els altres no veuen res. Però si anem a cercar el significat al diccionari, en aquest cas el Dièc II, ens dibuixa ja un personatge més concret amb la següent definició. Persona que amb una vareta a la mà o altre mitjà endivina o pretén endivinar l'existència d'aigües subterrànies o altra cosa oculta sota terra. En aquest cas, la definició és quasi bé iconogràfica, ja que el presenta amb una vareta, una de les eines tradicionals dels saurins amb les que majoritàriament identifiquem aquesta pràctica. De fet, la primera imatge és una pintura parietal d'uns 8.000 anys d'antiguitat trobada a les parets de les coves d'Altassili, al desert del Sàhara, on es veu un saurí fent ús d'una vareta en forma d'Y. Si bé aquest tipus de recerques van ser considerades màgia i bruixeria, cal dir que va ser notòria aquesta activitat entre els clergues. Els monjos del Cister van destacar en aquesta activitat a l'hora de situar els emplaçaments dels seus monestirs. Pel que fa al perfil actual del saurí a Catalunya és molt transversal, ja que trobem gent de totes les procedències, formacions, professions i estrats socials. Tot i així, la seva majoria són gent de la terra, que la coneixen en profunditat i l'estimen. Pel que fa als estris, eines o útils dels que es valen els saurins per fer les seves troballes, podem agrupar-los en dos grups: les varetes i els pèndols. Al primer grup trobem, com ja hem descrit, les varetes, en forma d'Y, que són preferentment de fusta d'avellaner. Però també poden ser d'altres fustes, com per exemple garrofer, lledoner, sarment, etc. Fins i tot hi ha qui se les fabrica en plàstic. També hi ha qui fa ús dels metalls.

0: asseguren saber calcular també amb aquests estris la fondària del pou i el caudal que trobarem. Podem creure-hi o no, i pensar que tot plegat és superxeria, que ens arriba d'un passat de pràctiques suposadament màgiques i arcaiques, o que són davant de simples xarlatans i que tot plegat és una ximpleria. Però el cert és que actualment companyies i multinacionals dedicades a l'extracció d'hidrocarburs contracten els serveis de saurins a l'hora de fer les seves prospeccions. Moltes de les empreses que es dediquen a obrir pous fan el mateix. Els saurins, per tant, gaudeixen del reconeixement d'aquells que exploten i fan negoci dels recursos del subsol. Com Sant Tomàs, veure per creure, en els cas dels que dubten i en els cas dels que no, també. I per acabar, si us ha despertat la curiositat sobre aquest món fantàstic dels saurins, una recomanació bibliogràfica. Un llibre de Rosa Maria Canela i Valsebre, Bruixots de l'aigua, els saurins a Catalunya. Bona lectura.
1: I escoltem el primer tema musical d'avui, una versió molt especial del clàssic de George Moustaki, L'Emetec, a càrrec de la Cobla Marinada, amb la veu de Pere Martínez i els arranjaments de Vicenç Martín.

dormir com ahir, ens casem aclucint els ulls. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, ens casem aclucint els ulls.

0: Gràcies a la Cobla Marinada i al Pere Martínez per aquesta delicatessa musical que acabem d'escoltar. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Sense associacionisme no hi ha accés ni participació universal a la cultura. Aquesta és una de les frases que ens ha deixat el manifest elaborat per l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català, entitat que aglutina el gruix de federacions nacionals de cultura popular. Aquest manifest ha sorgit arran del projecte de llei de drets culturals que, en paraules de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, busca protegir la cultura no com a entreteniment, sinó com a dret. Malgrat estar d'acord amb l'objectiu de la llei, l'ENS no en comparteix els detalls. Ho explica la presidenta Rosa Maria Provencio.
4: Estem absolutament a favor que hi hagi una llei de drets culturals. El que no ens agrada és tal com està redactada ara, perquè no contempla els drets des de la base, sinó que contempla els drets des de l'altura. I s'ha de canviar l'ordre, perquè per arribar a dalt de tot, una ha de començar des de baix i anar pujant.
3: Així, l'ENS denuncia que el projecte de llei ignora la cultura organitzada des de la ciutadania i centra la seva mirada gairebé exclusivament als equipaments públics, les institucions i els sectors professionals. És per això que demanarà el vot negatiu si el text final no incorpora un bloc d'articles amb mesures concretes que abordin les necessitats de l'associacionisme. Citant el manifest, ha de quedar clar que la cultura popular i associativa no és un element complementari del sistema cultural català. N'és el fonament. Els ateneus són un dels actors més importants en la protecció i promoció de la llengua i cultura catalanes. Respecten i promouen la presència del català en diferents àmbits i procuren garantir-ne l'ús habitual en les activitats que s'hi programen. Aquest compromís dels diversos membres de la Federació d'Ateneus de Catalunya els ha dut a unir forces amb la Plataforma per la Llengua per elaborar un diagnòstic de la seva realitat lingüística. Aquesta anàlisi, que porta per títol Estudi de l'ús i la presència del català als Ateneus, si bé ha reafirmat el que la Federació ja sospitava, que són part del patrimoni viu que fomenta i normalitza el català, també ha plantejat nous reptes. Els principals, l'ús del català als bars i espais de restauració i també a la cartelleria dels actes aliens als equipaments. Pep Morella, el president de la Federació, considera que no es tracta d'una problemàtica únicament present als Ateneus, sinó de país. Creu que la solució passa, principalment, per viure desacomplexadament en català.
5: No tenim una societat 100% catalanoparlant, això és evident. Tenim molt flux de gent, perquè a més és un flux de gent. És una ciutadania que necessitem com a país. Aleshores, hem de tenir aquesta militància per anar treballant doncs, la necessitat de saber i de parlar català. No només a la ciutat, sinó a més doncs, un orgull de poder-ho fer.
3: Parlem, doncs, d'un primer pas de la Federació que, malgrat ja fer una molt bona feina, busca l'excel·lència.
6: Moltes gràcies, Emma, i de les notícies del món associatiu passem a les places, perquè les camises de tots els colors estan a punt i les pinyes estan ben preparades. Anem a conèixer com va el pols de la temporada amb la Sara Soriol i el seu baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Soriol. 24 novetats en la setmana de Sant Joan.
7: Hola, companys. Tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. La Vella de Valls per Sant Joan va passar a encapçalar el baròmetre 2026 amb les novetats del 4 de 9 sense folre, 4 de 9 amb l'agulla i el 5 de 9 descarregat. Per la seva part, les Joves de Valls va fer el primer 4 de 9 sense folre de l'any i també va estrenar el 2 de 9. La Jove de Tarragona per Sant Joan i els Castellers de Vilafranca el passat dissabte han estrenat el 2 de 9. En la gamma de 8, els Castellers de Sants han sumat el 5 de 8 i els Xiquets de Tarragona han posat de sostre el 7 de 8. Els Xiquets del Serrallo han descarregat per primer cop el 4 de 8, el seu primer castell de 8 complet, i són mereixedors d'un dels trofeus baròmetre un pis més. Per la seva banda, els Castellers de Terrassa han recuperat el 2 de 7. En la gamma de 7, els Nois de la Torre han presentat el 7 de 7, el 3 de 7 amb l'agulla. Els Castellers d'Altafulla han estrenat el 3 de 7 i 4 de 7 i els Matussers de Molins han revalidat el 3 de 7. En la gamma de 6, els Castellers de Santpedor han recuperat el Pilar de 5 i els Castellers del Prat han sumat el 4 de 6 amb l'agulla. També ha arribat a l'estrena els Castellers de Lausanne, de Suïssa, que han fet per primer cop un 3 de 6 i un 4 de 6. També ha obert el seu caseller la colla de la Cerdanya i els Salats de Súria. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Suriol. Estarem molt atents a les properes diades. Seguim ara amb música, ara amb un toc més d'autor. En Guillem Roma ens presenta aquest Equilibri.

Tenim es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable.

0: Sempre és un plaer escoltar la pausa i el bon gust de Guillem Romo.
1: Festa, festa.
0: I d'aquest equilibri musical passem a l'equilibri de les dites i els refranys. Benvingut, Víctor Pàmies, al nostre espai de premiologia. Endavant.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: A l'enemic que fuig, pont de plata. La nostra fortalesa és la pitjor debilitat dels nostres enemics. Si sabem fer pinya i mostrar-nos cohesionats i coherents, res podrà desviar-nos del nostre horitzó. La dita recomana no acarnissar-se amb els vençuts ni dificultar-los la fugida. Ans al contrari, cal trobar-los una sortida digna que els allunyi i no doni peu a enveges i venjances. Jean Leroux d'Alembert, matemàtic i filòsof francès del segle XVIII, deia que la guerra és l'art de destruir els homes i la política és l'art d'enganyar-los.
4: Certament, Víctor, a vegades la millor victòria és deixar anar. Moltes gràcies i ara una cançó que s'adiu molt amb la temàtica del reportatge d'avui, Plou, amb Carles Belda i els Badabadoc.

0: Hem escoltat Plou, de Carles Belda i els Bada Badoc.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: No et perdis els nostres programes especials de l'estiu. Començarem el 17 de juliol i fins al 18 de setembre. I trobareu converses i molta, molta música. No sé si refrescarà gaire, però serà de més bon passar.
3: Carol Duran Moreno, benvinguda al Festa Festa.
4: Moltes gràcies, molt contenta d'estar-hi.
3: Repassem una mica qui és la Carol Duran. Més enllà d'aquest aspecte de la directora general.
4: Jo, clar, jo sóc músic, per començar. Violinista, també canto. I d'altra banda, gestora cultural. M'he format, sempre he portat els dos barrets i he anat fent els dos barrets. I treballant doncs, per fer-la arribar doncs, a joves, a col·lectius que no els interpel·lava. Doncs vinga, va, per què no, no?
3: Avui hem convidat en Pau Reig, un artista creador de figures festives, afincat al Solsonès, la seva terra, i que ja du un munt de bèsties i d'altres elements d'imatgeria construïdes, perquè també fa gegants, fa caps grossos. És per això que en aquesta entrevista l'hem titulat El pare de les bèsties. Tu com entres en el món de la festa?
5: La pregunta és, crec, com entra la festa a dins meu? Perquè no ho recordo. No ho recordo en el sentit que des de que sóc ben petit visc la festa major i el carnaval de Solsona des de dins. És una cosa que se'm mou a dins de les entranyes, se'm movia a dins de les entranyes, i tant és així que ho he hagut d'expressar d'una manera, no? Que ha estat una forma artística.
3: Tinc al meu davant a la Emma Escolano Joanola, que ets vicepresidenta, si no m'equivoco, de la FAC, de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Vaig descobrir que ets fundadora de l'Avalot Teatre.
6: Sí, m'he quedat més al darrere. He fet alguna cosa de teatre, he dirigit teatre amateur, i fins i tot n'he fet, i als 50 anys vaig sortir, vaig fer una Mare Coratge de 4 hores, que encara no m'ho crec. Però em vaig anar quedant més a darrere i fent més ambientació de cinema, figurinisme i vestuari de teatre, cinema i circ, i em vaig quedar com una mica més als darreres.
3: El nostre convidat és Esteve Caramés Boada, l'actual director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
7: Jo vinc del món de la ciència política, sempre especialitzat en la gestió pública, i vaig col·laborar ja de ben jovenet amb l'Eduard Delgado a l'Observatori Interarts. Amb l'Eduard van començar a fer projectes europeus de cooperació cultural internacional, i va ser l'Eduard qui em va introduir en tot aquest món.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Continuem endavant i anem a buscar remeis naturals i saviesa de convent. És el moment dels remeis de l'ermità amb fra Valentí Serra de Manresa. Avui ens parlarà del tabac, conegut també com l'herba de la consolació.
8: Festa, festa.
9: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'Ermità dels Pirineus. Guió i veu de fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins.
10: Pau i bé. Déu vos guardi. Avui us parlaré de l'herba de la consolació, que és el tabac. El tabac, actualment, és esguardat molt negativament pels efectes nocius que provoca fumar-lo de manera viciada, ja sigui amb pipa, cigarrets o purs. Però quan fou portat d'Amèrica, el tabac gaudí d'una gran acceptació pels seus efectes remeiers, especialment pel fet de contribuir a reanimar el cansament i afavorir la recuperació dels bons ànims, d'aquí que s'anomenés herba de la consolació. També d'alguns indrets, herba santa, i àdhuc, herba del gran prior. Els frares caputxins tenien totalment prohibit fumar tabac, però en prenien de polvoritzat en forma de rapé, que ells mateixos preparaven en uns molinets que tenien instal·lats a les hortes conventuals. En el llunyà any 1592, l'apotecari del monestir de Montserrat, fra Antoni Castell, ja escriví sobre les rares propietats del tabac i oferí la fórmula per fer l'unguentum nicotianum. Semblantment a les apotecaries conventuals, amb les fulles del tabac encara tendres, els antics caputxins també havien preparat un ungüent cicatritzant que per fer-lo s'havia de prendre una lliura de fulles de tabaco tendre que es picaran en un morter i es posarà el suc en un plat i s'hi tiraran 3 onces d'oli comú i tot junt es farà bullir. I quan l'oli s'haurà sumit o haurà sumit el suc del tabaco, s'hi tiraran 3 onces de cera nova i 3 onces de resina de pi. I en ser la cera fosa s'hi tiraran 3 onces de trementina d'avet i s'atreu del foc i s'acola amb un drap de cànem en fi però el tabaco ha de ser de rebrot, que no sigui massa pensat, i sols les fulles que siguin com la mà. És molt bo per tota llaga i per la tinya. Amb aquesta recepta, en què intervé també la trementina, us saludo, com sempre, en pau i bé, i us desitjo molt bona salut amb l'herba de la consolació.
2: Moltes gràcies, Fra Valentí, per aquesta lliçó de botànica aplicada. I ara recuperem la memòria musical i sentimental. En Josep Maria Dell ens porta a les cançons que tornen avui un record especial del Salvador Escamilla i el tema Els Comediants.
8: Festa, festa!
11: Cançons que tornen.
8: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
12: Càpsula número 17. Salvador Escamilla. Sense arribar a ser un cantant de la nova cançó, sí que el nostre protagonista d'avui n'és un dels seus màxims responsables. D'entrada, canviem de sintonia.
13: Radio Barcelona lanza para usted un nuevo programa.
14: ¿Ritmo matinal?
13: Recuerde, señora, recuérdelo usted. Radio Scop, Radio Scop, llega Radio Scop. Radio Scop, amigos, es actualidad.

0: Cantada en castellà perquè la dictadura franquista no ho tolerava de cap altra manera, a Radioscop va començar i es va cimentar una gran part de la història de la nova cançó. Radioscop, Radioscop, llega Radioscop. L'any 1964, Salvador Escamilla posa en marxa a Ràdio Barcelona un programa sense massa garanties de continuïtat, però que es converteix en un èxit sorprenent, imparable i de referència per a la cultura musical catalana. El seu objectiu és descobrir i projectar nous valors i noves veus que vagin consolidant el moviment endegat 3 anys abans per Lluís Serraïma, la nova cançó. Radioscop passa a ser una eina importantíssima d'aquell projecte.
1: Doncs la importància de fer de plataforma, d'altaveu, perquè es projectessin els que hi havien abans dels 16 jutges, alguns dels que hi eren però que encara no es deien 16 jutges, com el Miquel Porter, com els Rigol, com els Pauners, en aquell primer festival que es va fer en el Centre Comarcal Lleidatà. A partir d'aquest finestral obert de Radioscop es van començar a projectar els que hi havien abans, més els 16 jutges i els que van venir després.
0: Però no oblidem que Salvador Escamilla, a més de locutor, és també actor de doblatge i cantant. Recordem, per exemple, la pel·lícula Mary Poppins, on Escamilla no solament dobla la veu de Dick Van Dyke, sinó que també dobla i reinterpreta les cançons de la banda sonora. Això sí, en castellà, encara que anys més tard les pugui cantar també en català. Però entre el cine i la ràdio, Salvador Escamilla troba estones per enregistrar una bona col·lecció de discos amb versions d'èxits internacionals en català, com aquesta que recuperem ara mateix, Els Comediants.
2: Senyores i senyors, vinguin, ja han arribat Els Comediants. Passin, senyores, passin, grans.

i han penjat el taló. Els comedians han corregut carrerons, han anunciat l'espectacle amb gran remor de tambors. Davant l'església hi ha un carrot de color verd, amb les cadires d'un teatre cel obert. Darrere d'ells segueixen tots com infants, és tot el poble que ve pels comedians. Passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran els bons comedians que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Si voleu veure emocionats els companys en una història molt trista amb personatges humans, si preferiu veure somniar enamorats o veure grans capitans guanyar feroxes combats, veniu de pressa i comenceu a escoltar. Sota els estels el taló s'aixecarà. Quan els tres cops trenquin el blau de la nit, començaran a viure els comedians. Passin, passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran els bons comedians que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Els comedians ja han marxat del racó, han recollit el seu carro i despenjat el taló. Ens quedarà al fons del cor de cadú com una mena de sol.

0: Els comedians, un gran èxit de Charles Aznavour a través d'aquesta versió que va enregistrar Salvador Escamilla l'any 1963. Mort l'any 2008, ha estat un cantant ocasional, però sobretot locutor dedicat de ple a la promoció de la nova cançó des de meitat de la dècada dels anys 60.
1: Quan records, Josep Maria, moltes gràcies. I ara, per tancar el programa amb alegria, anem a jugar. Els amics de la companyia de jocs L'Anònima ens expliquen els secrets d'un clàssic, el joc del quinto.
2: Festa, festa!
3: Va de joc.
4: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
5: Juga amb nosaltres.
6: Nom del joc. Quinto, quina. A on? Vallès, Ripollès, Baix Llobregat i d'altres. Quan? Bàsicament per Nadal.
7: Si us dic la niña bonita, les mamelles de la Paula o el marrano, de què estem parlant? No, no us heu equivocat de programa. Us estic parlant d'un joc molt popular que s'hi juga pels vols de Nadal a moltes comarques catalanes. El quinto. També anomenat quina, rifa, plena o loteria vella, segons el lloc. És el pare del bingo. Alguns diuen que el va impulsar al segle X el rei francès Lluís IV per recaptar diners per l'estat. Us sona això, eh? La Loto Ravi, la 649? Per cert, aquest rei estigué vinculat a la història de Catalunya, però aquesta és una altra història. Com s'hi juga el quinto? Cada jugador té un cartró on hi ha els números de l'1 al 90, repartits aleatòriament i dividits en 6 grups de 15 números cada un, i en caselles de 3 fileres per 6 columnes. El jugador pot triar jugar una, dues o les caselles que vulgui. El lloro, o persona que treu i canta els números, va dient-los de forma divertida. És a dir, no diu el número que surt, sinó una frase, paraula o idea que es pot associar al número. Els jugadors o interpreten o sovint responen la frase amb una altra frase enginyosa, establint-se així un simpàtic diàleg entre tots. Si el lloro és avorrit o no ho fa bé, el públic pot demanar el seu canvi. Tot el quinto és singular. La manera de tapar els números del cartró és amb guixes, llavors d'una planta de la que se'n fan farinetes, amb blat de moro, amb cigrons. Quan una persona ha complert una línia de 5 números, crida quinto i ja rep un premi petit. Aleshores, es segueix jugant per a la plena, és a dir, omplir tota la casella de 15 números. Els premis són variats i sovint en forma d'espècies. És un joc excel·lent, no només per Nadal, sinó per omplir una bona sobretaula i passar una molt bona estona.
6: Podries dir alguns nombres més en format quinto?
7: És clar que sí, però ho farem jugant. Jo diré una expressió i tu hauràs d'endevinar de quin número es tracta. El més petit. Molt bé. La niña bonita.
6: 15.
7: El licor.
6: 43.
7: Això no és un anunci. La mitja part.
6: 45.
7: El naranjito.
6: 82.
7: Les mamelles de la Paula.
6: 88.
7: Molt bé. Acabes de fer una plena.
8: Moltes gràcies als amics de l'Anònima. I amb la il·lusió de cantar l'últim número, aquest Festa Festa 2641 va arribant al seu final.
9: Festa Festa!

0: Volem agrair la feina dels nostres col·laboradors del programa d'avui, que són l'Helena Espuny, l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, Fra Valentí, Serra de Manresa, Josep Maria Dell i la companyia de Jocs L'Anònima.
1: I com no, a tot l'equip tècnic i de producció i associatiu del Festa Festa. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, del Joan Serra i els que hem conduït aquest programa, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ara marxem, però ho fem amb un so ben nostre. Us deixem amb la sardana Marta, obra de Jordi Paulí, interpretada per la Copla Bohèmia.
1: Que tingueu un bon cap de setmana de Festa Major. La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé.
0: Adeu.

0: Finalitza 37 de jazz. Fins a la propera edició.
1: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
2: La banda sonora

0: celebrarlo.
1: Vale, vale, no sé què més dir, tio. O sea, estic ballant i tal, però no sé què dir.
2: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 38%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 34%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 31%.